0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM.

La niña dice ahora.

0: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Para los atrevidos.
2: What with lightning?
1: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
3: Esta fiesta no termina.
1: Nostálgicos.
4: Está pensando en ti.
1: Repetidores.
5: Repetimos.
1: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
1: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
7: EGB FM con Valen del Olmo.
1: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
8: Radio Montornès 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

La porta veia l'aigua que cae en les muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre de vent.

mirava'm els cargolets que sortien contents, i tot perquè ells no sabien lo que els esperava fins que veien soll en el foc a punt de cuinar-los. Pobres cargolets.

No estic de tornada enlloc. No esperis de mi ni un consell.

no estic de tornada enlloc. I no és que hagi perdut el tren, és que estic jugant com un nen. I m'agrada el joc, és que estic jugant

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.2.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique, mon amour.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
5: Ràdio Montornès, éxitos encadenados.
6: La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Radio Montornès, 91.2 FM.
3: Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte. Dice esta canción que es para recordarme.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Radio Montornès. Selecció Espai Lounge.

acosta't, vine, les veritats totes toquen. Gira sempre, no s'atura la ruleta. M'agrada quan te m'acostes com ens encertes.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
2: La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
2: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta. A través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso, descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Els millors moments dels matins, ara, durant el cap de setmana. Un mes més comptem amb la col·laboració del Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament i concretament amb la visita de l'Àngels Rial, tècnica d'intermediació laboral a la bossa de treball, a la bolsa de treball de l'Ajuntament. Àngels, molt bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bé.
1: Juny,
2: estiu, calor.
1: Doncs avui tornem a parlar i ho fem, com sempre, d'aquelles ofertes per a aquelles persones que estiguin interessades en trobar feina o millorar les seves condicions. Comencem repassant una mica les ofertes que tenim i acabarem, com sempre, amb les formacions que tenen previstes des del departament.
2: Doncs sí, vinga, comencem amb les ofertes d'aquí del municipi. La primera, ens demanen un monitor del lleure inclusiu per dur a terme l'acompanyament i el suport a joves amb discapacitat durant les activitats del casal d'estiu. Dinamització de tallers artístics, creatius, esportius i de lleure, que fomenta la participació, la inclusió i l'autonomia personal i suporten les sortides, activitats comunitàries i treball coordinat amb l'equip educatiu. Requisits que ha de tenir aquest monitor del lleure inclusiu és el títol de monitor del lleure o, si no, una formació relacionada en l'àmbit social, educatiu o artístic. Ha de tenir, això sí, experiència mínima d'un any en activitats de lleure o d'inclusió social, amb discapacitat o d'atenció a infants o a joves. Val? I ja està. Mm-hmm.
1: Una altra oferta?
2: Sí, en aquest cas, una empresa de venda, muntatge i reparació de bombes per a diferents processos de fabricació està buscant un ajudant de magatzem i mecànic per fer tasques d'ajudant de serveis administratius, tasques de taller mecànic i assistències fora de l'empresa. Els requisits, alguna formació professional de mecànica i la retribució és el salari mínim, jornada completa i contracte indefinit. Mm.
1: Més ofertes?
2: Sí, en aquest cas és una oferta d'un centre especial de treball per treballar d'operari de manipulats aquí al municipi, amb una empresa. Les tasques, manipulació i ubicació correcta del producte, verificació de la correcta ubicació, realització de controls de qualitat, comunicació i registres d'incidències de qualitat, neteja i manteniment del lloc de treball i gestió dels residus generats. L'horari, en aquest cas, és intensiu de matins, jornada completa. Retribució 1.221 euros bruts per 14 pagues i els requisits que tinguin el permís de conduir bé i cotxe per arribar a l'empresa. També demanen que tingui uns 6 mesos d'experiència i en aquest cas és un contracte de centre especial de treball, per tant han de tenir la discapacitat major del 33%. Mm-hmm.
1: Més ofertes?
2: Sí, en aquest cas és una empresa especialitzada en la instal·lació i el manteniment de revestiments refractaris i aïllants industrials. Busca un tècnic comercial. Tasques que hauria de fer són detecció d'oportunitats en fases inicials de projectes, o sigui, abans de licitació, prospecció comercial activa en enginyeries i clients industrials, generació i desenvolupament de relacions comercials a llarg termini, conversió de projectes en contractes recurrents de manteniment, desenvolupament de mercat a nivell nacional i europeu, i en aquest cas els requisits és experiència en entorn comercial, B2B, industrial, i informàtic a nivell avançat, amb coneixements d'AutoCAD i interpretació de plànols, i es valorarà també l'experiència amb eines de càlcul tèrmic o software tècnic similar. La retribució en aquest cas és un salari competitiu més variable per resultats. Altres dades d'interès que ens han comentat d'aquesta oferta és que és un projecte amb alt potencial de creixement, participació en estratègia comercial i suport tècnic intern. Llavors, diuen que és molt valorable que la persona interessada tingui xarxa de contactes en biomassa, energia, incineració o RTO, experiència en enginyeries, EPC o fabricants d'equips i mentalitat orientada a resultats i a llarg termini.
1: I anem amb la darrera oferta avui.
2: Sí, una empresa de serveis busca un netejador o netejadora per treballar a Henkel. Les tasques neteja d'àrees de producció i és imprescindible que parli i entengui el castellà de forma fluida, també desitjable el català. Requisits, experiència en neteja industrial i la jornada que hauria de fer és de 35 o 40 hores setmanals, depenent. Són per fer contractes de substitucions de 3-4 mesos.

0: Doncs fins aquí les ofertes que ens porta avui la Àngels, tècnica d'intermediació laboral. Passem ara a les formacions i ja sabeu que contínuament es fan diferents tipus de formacions. Anem a veure què ens oferten ara.
1: Sí, aquest mes de juny tenim la formació d'Assagem l'entrevista de feina actual de manera presencial i virtual. Val? Aquest és el mes de juny, però de cara al setembre us recordem que tenim com construir un perfil professional efectiu i desenvolupar proposta de valor personal. Aquest dura 5 dies, eh? El que he dit del juny en dura un dia i aquest de cara al setembre ja dura 5 dies. Després tenim un altre, que és competències comunicatives i relacionals en entrevistes de feina exitoses, i aquest dura també 4 dies. També és de cara a l'octubre, eh? I al setembre també n'hi ha un altre, que és com reinventar-se laboralment després d'emigrar. Val? Aquest també és molt interessant, és de 3 dies.
0: 3 dies,
1: sí. I bueno, també tenim previst fer un altre curs de carretoner de cara al setembre.
0: Bé, i després de les formacions anem a recordar a tots els amics i veïns que ens segueixen la manera de contactar. Si hi ha alguna persona que està interessat en alguna de les ofertes que ens ha nombrat ara mateix l'Àngels o alguna d'aquestes formacions, la fórmula per contactar amb el departament és...
1: Sí, de manera presencial, cada dia de 9 a 2 podeu venir i demanar cita. També ho podeu fer per telèfon, podeu trucar tant al telèfon de l'Ajuntament com al que tenim nosaltres, que és el 93 566 7004, i demanar cita per telèfon. També ho podeu fer a través de la web de l'Ajuntament. Hi ha un apartat que és el nostre, de promoció econòmica i comerç, que hi ha en les ofertes de feina, les ofertes de formació, i allà trobareu un formulari també que us podeu posar en contacte amb nosaltres i us atenem de seguida. Vale? I ja està. Tot això de dilluns a divendres de 9 a 2.
0: Àngels, com sempre, gràcies i fins la propera.
1: Fins la propera. Fins aviat.

0: Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: De 10 a 12, edició cap de setmana de les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

0: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: Ràdio Montornès. A tota hora, a tot arreu.
4: El 91.2 de l'FM.
3: Al web montornès.cat/ràdio.
4: A Twitter, @RadioMontornès.
3: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
4: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
2: Edició cap de setmana de les Mañanes de Ràdio Montornès.
5: Arriba la 52a edició de la Revetlla de Sant Joan a Montornès. La cultura popular, la música i l'esport repeteixen com alguns dels elements que són protagonistes de la programació de les activitats de Sant Joan 2026. El Departament Municipal de Cultura i Festes, amb la col·laboració de la Comissió de Festes de Montornès Nord, ha aglutinat al voltant d'una veintena de propostes per a totes les edats i per tots els gustos. En principi, segurament que és així, però per saber més detalls hem tornat a convidar a la Mercè Jiménez, regidora de Cultura i Festes a l'Ajuntament. Bon dia, Mercè.
6: Bon dia, Núria.
5: Què tal?
6: Molt bé, i tu?
5: Doncs bé, contenta que estiguis aquí amb nosaltres i de fer allò 5 cèntims de tot el que té a veure doncs, amb la nostra festa revetlla de Sant Joan. Parlem una mica, no? Explica'ns, Mercè, cap a on anem en aquesta proposta de Sant Joan.
6: De Sant Joan. Doncs les festes del barri de Montornès Nord, com deies tu ara, no? És la 52a edició, no?
5: 52 anys,
6: 52 anys, que anava a dir, alguns no havien nascut, però sí, ja hi eren per aquí. Bueno, alguns érem amb altres poblacions, però sí, ja eren per aquí pel món voltant. I és veritat que tenen una arrel molt, molt marcada dins del barri, i des de fa 10 anys la comissió doncs, va agafar aquest relleu i treballa conjuntament, com veies, amb l'Ajuntament, no? Treballem amb el Departament de Cultura i Festes i tirem endavant doncs, aquestes festes. I doncs, com ve sent habitual, comencem una setmana, un cap de setmana abans, i s'allarga uns dies després de Sant Joan. El programa és bueno, una mica llarg, bueno, llarg. Bueno, està bé, però que intentem que sigui això, durant dos caps de setmana, doncs poder-ho allargar i encabir més activitats.
5: Sí, la veritat és que ens has portat al programa i veiem que té grosso, que té...
6: N'hi ha una miqueta de tot, no? N'hi ha una miqueta de tot. N'hi ha activitats, com deies, esportives, no? Que aquest dissabte comencem amb la marxa nocturna, que també doncs, ja té 9 anys de vida.
5: 9 anys, eh?
6: Que són anys.
5: I a més que s'ha convertit en un clàssic i que té moltes persones que gaudeixen d'aquesta activitat.
6: Sí, a més té la particularitat, no?, que és nocturna, no?, i que potser no n'hi ha tantes, i llavors també el recorregut és prou interessant. Doncs venim a acabar doncs, a l'espai sociocultural, socioesportiu de Montornès Nord, i en allà doncs, ens esperen la gent de l'atletisme amb un entrepà, una beguda i compartir també amb els veïns aquella estona d'entrepà i tot això. I això és el primer dia, no?, per iniciar.
5: Però
6: la mica.
5: Aquest any tenim alguna novetat o ens quedem amb totes les propostes clàssiques que ja coneixem?
6: En principi tenim les propostes clàssiques, sí que tornem a convidar el circ a les festes de Sant Joan i el diumenge, dia 21, hi haurà circ a la plaça del poble.
5: Ah, sí?
6: Sí, és de les... De tant en tant venen a... Contractem el circ perquè és veritat que és una disciplina que potser no ens recordem gaire, però que és molt entretinguda i que agrada molt a la mainada i a les famílies. doncs enguany hem tornat a fer aquesta aposta pel circ, per circ de carrer, uh-huh. i bueno, creiem que serà molt, molt entretinguda i això, i molt divertida.
5: Doncs repassem una mica també, perquè suposo que ara ja està tot enllestit. Vull dir, la logística ja està fent el seu paper, no?
6: La logística, que no és gens fàcil, perquè a més coincideix aquestes dates en finals de curs d'escoles i d'altres doncs entitats, no? Que també doncs finalitzen aquesta etapa, i la logística és complicada amb tot el tema de taules, cadires, de veres, aquesta
5: història
6: és complexa.
5: Sí. Sembla
6: complexa.
5: Que passa sol, però no.
6: No, necessita una miqueta de carinyo i de sèrie a sobre. Doncs, com deies, hi havia el Departament de Cultura i Festes, però també s'ha aprofitat doncs, a esports i, en aquest cas, també l'àrea social per poder encabir alguna altra proposta dins de la programació. Llavors, dissabte, com dèiem, hi havia la marxa nocturna, i diumenge, doncs, a l'àrea social han preparat un cinema a Montbarri, doncs, és obert a tothom, però principalment per gent gran. Al darrere d'aquesta proposta de cinema hi haurà un fòrum on es podrà xerrar una miqueta sobre el que hem vist i com valorem, bueno, el que és un fòrum, no? Parlar-hi una miqueta.
5: D'aquest tema.
6: Llavors, ja tindríem aquest primer cap de setmana, que és l'inici, no?, per anar agafant una mica de força, no? Doncs el tindríem cobert. Llavors, com deies això, doncs també, doncs... la gent de joventut també dins del programa Cosmos també s'ha afegit al programa amb el Football Day, que es farà en el Cruyff Court i que...
5: Bueno, és un dia de futbol.
6: És un dia de futbol.
5: Per tothom?
6: És per al jovent, principalment, que són els promotors de l'activitat, que està dintre del Cosmos, que ja saps què són, no? Els processos participatius que en tenim amb diferents edats i que... doncs encabeix moltes activitats que són propostes dels mateixos joves o de la gent més gran, en el cas dels més 30.
5: Dijous 18 de juny a les 5 de la tarda al Cruyff Court.
6: Al Cruyff Court.
5: Molt bé.
6: I després ja comencem amb el gruix de les activitats de Sant Joan. El dia divendres 19 hi ha un clàssic, això també és com molt,
5: és veritat,
6: molt esperat, sobretot per la gent gran, no? La trobada que fem al casal de la gent gran de Montornès Nord, que ens ensenyen tot el que han estat practicant, aprenent durant aquests mesos de tardor, hivern i primavera, no? Amb els tallers. I llavors es farà la inauguració, això, el dia divendres, a les 18 de la tarda, i tothom convidat també a veure doncs, les meravelles que fan la nostra gent gran del poble.
5: Sí, que té unes mans que són una meravella i que tenim oportunitat d'anar i fins i tot conversar moltes vegades amb ells i amb elles, no?, que estan allà.
6: Que són una font de sabidoria, sí. Perquè en saben moltíssim i tenen una creativitat molt, molt maca i, bueno, i és molt, molt divertit i de compartir amb ells aquesta estoneta plegades. En acabar, doncs, ens anirem al pati i al porxo de l'Escola Marinada, que ja des de fa uns anys fem allà el recital de poesia, que ens queda un racó així molt, molt agradable, molt fresc, perquè també és veritat que Sant Joan és sinònim de calor.
5: És veritat.
6: I aprofitem doncs, per fer el recital a memòria del Bernardo López, que, bueno, que ja va traspassar fa uns anys, però que ens ha deixat aquesta empremta i que continuem amb aquesta, bueno, amb aquest recital que aglutina un munt de gent, perquè sembla que no, però el mobilitzen, hi ha un grupet que ja es conserven d'un any en un altre i treballant durant tot l'any per preparar aquest recital, i la veritat que és molt, molt bonic, perquè tenen, bueno, fan les seves trobades, les seves propostes envers quin tema faran. Jo crec que està molt bé que continuïn, no?, tenint el record del Bernardo i puguem continuar fent el recital.
5: Clar que sí. Doncs concretament divendres 19 a les 7 de la tarda a l'Escola Marinada.
6: A l'Escola Marinada.
5: A la fresca, recital de poesia Bernardo López. Anem a dissabte.
6: No et descuidis, que hi ha un espai també per als més petits.
5: És veritat.
6: A la plaça del poble és també part ja de la programació. doncs el Departament d'Infància fa jocs, un bingo familiar a la plaça del poble i també recull molta mainada. Estan esperant aquest dia.
5: Els que vulguin poesia cap a Marinada i la canalla amb
6: el
5: les
6: públic,
5: famílies,
6: sí.
5: Doncs a la plaça del poble.
6: És més públic familiar, però és veritat que s'ho passen molt bé, ho veus que s'ho passen molt bé.
5: Molt bé. Ara sí, no?
6: Ara sí, anem al dissabte, anem al dissabte.
5: Vinga, dissabte dia 20.
6: De nou, doncs, els avis a primera hora ja estan preparats per les villes i fan els seus campionat de petanca, allà, doncs, sempre al seu espai de joc. Mm-hmm. I la veritat que s'ho passen molt bé, eh? Tenen allà unes competicions que, bueno, que fan enveja. I ja després ja passem a la tarda, que començarà la tarda amb el cercavila que des de fa uns anys fem allà a la placeta davant del Góndola, uh-huh. On doncs, ens trobem amb els gegants, amb el bou, amb la Mireia, que també ens acompanya amb aquest cercavila, que arribarà fins a la plaça del poble, on hi haurà el pregó. Enguany el pregó el durà a terme a la llar d'infants de Lledoner.
5: Que ens hem assabentat que ja fa 20 anys.
6: Se'ns han fet grans.
5: 20 anys, uau!
6: Se'ns han fet grans, sí, sí, se'ns han fet grans i seran els protagonistes enguany del pregó de Sant Joan. El mocador de Sant Joan és el logotip de la llar d'infants, perquè són això els pregoners i perquè, home, s'ha de celebrar 20 anys, són 20
5: anys. Home, són 20 anys,
6: sí, sí. Són molts anys, molts nens i nenes que hi han passat per la llarg i que han après molt i que, bueno, hi deuen haver mil històries. Jo estic, doncs, amb aquesta curiositat, a veure com anirà aquest pregó, si
5: sí,
6: ens explicaran.
5: Potser veurem algun d'aquests nens, clar, no ho sabem,
6: no
5: sorpresa.
6: Ho sabem, serà sorpresa, però que segur que serà, no, que hi haurà molt xup-xup d'explicar-ho coses que potser clar. No ni en sabíem, no? Doncs hi haurà també la posada del mocador, que fem habitualment amb els diables, i, bueno, i ballaran com sempre a la plaça. Mm-hmm.
5: Després tenim més activitats, no acabem aquí.
6: No acabem amb el dissabte, normalment és dia d'espectacle, de varietats, que tant agrada sobretot a la gent gran, les varietats.
5: Sí que és veritat que aquest any, com que Sant Joan ens cau a meitat de setmana, doncs una mica les varietats s'han avançat aquest cap de setmana abans de la revetlla.
6: Sí, sí, normalment solen ser doncs això el dissabte, perquè és no és fàcil fer un programa.
5: Clar.
6: Llavors n'hi ha activitats que sí o sí són genuïnes i que sí hi han de ser-hi, i llavors has d'encabir doncs això els dies i les activitats que sí que o sí han de ser-hi. I les varietats és un espectacle que hi ha de ser-hi, perquè jo crec que si no, doncs hi hauria molta gent que protestaria.
5: Llavors, faltaria alguna cosa.
6: Faltaria, sí. És una mescla una mica de tot i que al públic els agrada molt. I això seria doncs, el dissabte a la nit, de nou a l'Escola Marinada, en el pati, que és un espai molt recollit i que agrada molt.
5: Uh-huh. I ja anem cap a diumenge 21 de juny, és uns dies abans de la revetlla.
6: Sí, habitualment ja fa uns anys que també la comissió de festa prepara una festa de l'escuma, uh-huh. Perquè amb la calor doncs, és molt adient i les famílies ho gaudeixen molt, i llavors això, ens trobem a la plaça del poble amb aquesta festa de l'espuma. I el diumenge doncs, també, el que parlaven de la dificultat de poder encabir les activitats, doncs, és la tarda de la gent gran, uh-huh. Amb el berenar, i amb el Moncayo, que bé, ja és un clàssic també a Montornès, és un cantant que agrada molt i que anirà doncs, paral·lel al berenar i després una miqueta de ball amb el senyor Moncayo.
5: Els tiquets, els casals de la gent gran, nord i centre, i l'activitat, que és un clàssic entre els clàssics, a l'Escola Marinada.
6: A l'Escola Marinada ja poden anar a buscar els dos casals, els tiquets, que ja hi són, uh-huh. Només han de presentar el seu carnet per validar que són doncs, gent de Montornès i prou, ja està. Uh-huh. Alhora sí que, com dèiem abans, per al públic més familiar, doncs hi ha doncs, l'aposta un any més del uh-huh. circ, del circ al carrer, que, bueno, que veiem que agrada molt i que potser és alguna de les disciplines que potser no hi direm tant, però que és una aposta molt divertida i entretinguda. Doncs paral·lelament hi haurà doncs, per gent gran berenar i per al públic més familiar doncs, aquest circ al carrer.
5: A la plaça del poble.
6: A la plaça mm-hmm. del poble.
5: I aquí acaba el cap de setmana, però ja anem cap al dia 23, que és dimarts, i que és la revetlla, no?
6: És la revetlla pròpia. Clar. I és el dia, doncs, la nit màgica, no?, que esperem de, durant tot l'any, no?, perquè jo crec que és una nit molt... molt xula, no?
5: Sí,
6: d'aquelles nits que esperes, no? Cap d'any...
5: La nit més curta de l'any, no? Sí, amb una llum especial, amb una lluna plena espectacular, no sé aquest any, però... I què tenim, aquesta revetlla?
6: Doncs, com sempre, els diables venen a fer el recorregut, fan el lluïment a la plaça, després fan el correfoc fins a l'escola Marinada, on des de fa uns anys també està a la foguera. Llavors, la comesa dels diables, a part de fer el seu recorregut, doncs és encendre aquesta foguera. I alhora, un cop acabada la foguera, doncs hi haurà un petit castell de focs artificials també. I després ja haurem de passar a sopar, perquè portem tota Clar. La tarda, no?, de córrer foc i... Llavors, el que venim fent des d'uns anys ençà és preparar un sopar de cabàs, és a dir, la comissió doncs, munta taules, cadires i demés, i doncs, tothom doncs, que vol s'hi apropa i porta el seu sopar, que és maco de veure la convivència que hi ha entre les persones que venen a sopar perquè comparteixen, no? Mira, Clar. Jo he portat aquesta truita, tu has portat... I veus com entre les taules es mouen i van compartint, no? Els àpats. Doncs la idea és això, de fer un sopar de cabàs el dia 23 i després doncs, hi hauria un DJ que estarà amb nosaltres fins a les 3 de la matinada. A la mitja part del DJ sí que hi haurà, com sempre, el repartiment de coca, cava i refrescos per tothom que es vulgui apropar. Uh-huh. I aquí hauríem acabat el que és la nit de Sant Joan, no? La nit aquesta màgica.
5: Com sempre, i per cinquè any consecutiu, l'Ajuntament també ha reeditat la campanya per un Sant Joan inclusiu, Il·lumina Montornès. Això també ho hem de tenir en compte.
6: Sí, perquè és veritat que n'hi ha moltes persones i les nostres mascotes, altres animals que pateixen molt bueno, els petards, no? Però és veritat que també és algo genuí, no? De Sant Joan és molt típic, però...
5: Com es porta això de conviure entenent tots els col·lectius?
6: Clar, és difícil, però clar, ens hem d'adaptar entre tots i les persones consumidores de tirar petards, doncs és una proposta que fem des de l'Ajuntament que intentin doncs, comprar que siguin petards més lluminosos i no tan sorollosos com fem nosaltres en totes les campanyes, tant de Sant Joan com de Festa Major, intentem, quan fem castells de focs, doncs, que siguin amb més lluminosos i no tan amb tanta potència. Malgrat que ens agradi, però també hem de cuidar per totes les persones i animals que estan al nostre voltant i que són tan estimats i que ho passen tan malament.
5: Doncs ja sabem que seguim amb la inclusió i la lluminositat que gaudeix Montornès i que combina doncs, amb una nit clàssica com és la nit de Sant Joan. I anem amb el dia de Sant Joan perquè, clar, hi ha un fet que també s'ha convertit en un clàssic, no pot haver-hi Sant Joan sense paella de Sant Joan, no?
6: És que és el pla perfecte, o sigui, tu surts el dia de la revetlla de festa, t'aixeques tardíssim i ja només en arribant allà i tens el plat de paella. O sigui,
5: clar, ho tens fet.
6: És un plan ideal. Doncs i el clàssic de la paella, doncs el dimecres dia 24, com sempre ho fem, i cap a les 2 del migdia, doncs això, menjar paella al pati de Marinada. Els tiquets ja també estan a la venda doncs, en els casals, tant en el nord com en el del centre, i amb el Gato con Botas, i en el cas de Montornès Nord, doncs, la polleria Angelita amb la Susana al capdavant, doncs, també tenen tant tiquets de paella a 6 euros, com el mocador de les festes, que té un import de 3 euros.
5: També el Gato con Botas i Frutos Secos Orellana.
6: Frutos Secos Orellana està en un període que està de tancament i llavors de moment no el tenen, igual ens apropem, però de moment ens hem assabentat després i ha quedat una mica així penjadet. Però sí que és veritat que en els casals i l'Helena, el Gato con Botas i la Susana ho tenen ja des d'ahir.
5: Doncs arribem ja pràcticament al final perquè aquella setmana, també de Sant Joan, tenim a la propera, no aquella setmana, sinó la propera, tenim el trofeu de ciclisme.
6: De ciclisme. Hem iniciat, no?, amb la marxa popular, sí, i acabem amb el ciclisme. Doncs sí, també és una tradició, doncs, aquest trofeu de Sant Joan, i serà el dia 28. Ja serà el tancament, doncs, de tota la programació que tenim prevista per aquests dies de Sant Joan.
5: El programa que ens ha portat avui la Mercè i que estarà a totes les bústies, dic que a la part de darrere, a la contraportada, hi ha, doncs, unes recomanacions que... És veritat que hem de passar-ho bé i gaudir de la revetlla, però també hem de ser conscients, doncs, que quan cau entre setmana, doncs, hem de respectar els veïns, no?
6: Bueno, en veritat és que vivim en comunitat, sempre ho hem de fer, però és veritat que aquests dies, doncs, que també tenim més ganes de festa i de sortir, hi ha gent que potser no en té o potser treballa també. I el viure en comunitat ens ha de fer veure que, doncs, que hem de compartir, però amb cura, amb cap, i poder passar-ho bé, però tenint, doncs, també vella per la resta de persones que han decidit o tenen que treballar i no poden fer-ho. Llavors, això, respectar els horaris, també per això, doncs, la revetlla acaba a les 3 de la matinada, que no és una revetlla molt llarga, però ja tenim espai, doncs, per poder sopar i passar-ho bé.
5: Doncs no sé si vol donar algun consell o, Mercè, dir alguna cosa més, fer alguna recomanació, convidar la gent a sortir al carrer.
6: Doncs això, principalment això, doncs, que ja dissabte comencin amb la marxa i que es vagin afegint a tota la programació i que ho passin bé, i que això, que tinguin molta cura dels petards, de la convivència amb els altres, i això, i que els hi esperem aquests dies.
5: Doncs, com sempre, un any més, gràcies per tornar a les mañanes de Ràdio Montornès. D'aquí no res, parlarem de festa major, que també teniu feina per endavant, oi?
6: Ja, tenim molta feina. Festa major és el gran motor de tot l'any. Moltes gràcies, Núria, per convidar-me una vegada més.
5: Fins aviat.
6: Fins aviat.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Soc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
7: Cada dilluns a la una del migdia a Ràdio Montornès.
8: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem,
3: un circuit circular.
2: Que roler, que roler.
3: Donar-li més vida a aquell
2: perfecte
3: producte.
2: Perfecte. I aquest, si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Ah. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim, doncs, una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar, estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
2: Hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
3: Sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015. Vull dir que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir, i la ciutadania tampoc té aquest.
2: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta, que dius, home, sí, perquè clar, ho diu una llei, eh?
3: Correcte.
2: M'ho has de recollir.
3: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
2: sí,
3: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, jo què sé, uns endolls, una Alexa,
2: una
3: que no funciona, una afaitadora, sí, totes aquestes coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
2: Doncs anem-ho incorporant, i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
3: Aquesta part molt important, perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants. I per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llancem a la resta. A la deixalleria.
2: I tampoc els abandonem al carrer.
3: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
2: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
3: Molt bé.
2: Adéu.
3: A tu.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornés.
4: Radio Montornés, 24 horas amb tu.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí ja fent l'escalfament per entrenar la nostra creativitat una setmana més amb la creativa empordanesa que ens acompanya setmana a setmana, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina. Com vas?
1: Ai, molt bé. Avui anirem de maniquís.
2: Avui sí. Avui, i tot això ve perquè vull posar una cançó, no t'ho perdis.
1: Tot ve per una cançó?
2: Tot ve per una cançó que m'agrada molt, Dic, és que haig de buscar com posar-la. Doncs ja està, he fet un tema.
1: Per tant, una cançó ha inspirat tot un programa de ràdio, eh?
2: Bé, i també perquè ja posats a parlar de maniquís, doncs com que jo em distrec molt, ja aquestes alçades
1: de la pel·lícula.
2: De la pel·lícula, ja jo crec que ja ha quedat entès.
1: Que bona.
2: Doncs, què em passa? Que quan vaig a mirar els aparadors, em fixo molt, a part de que m'agrada molt tot el tema d'aparadors, el màrqueting i tot això que sempre hem parlat, i a vegades em passa que miro algun maniquí que em crida l'atenció i no em fixo en la roba que porta, miro l'expressió i penso, ai, si tingués vida, no? Què faria? Què no sé què? Què deu estar aquí avorrit pel plantat?
1: I et muntes la pel·lícula, tu, després.
2: I la pel·lícula, sí. I això, poca feina, ja t'ho diré, Poca... Però també és una manera de... Doncs de trobar una calma mental,
1: Vull dir que és un exercici. Mirar maniquís, no la roba. No la roba, que després ens entra la compradora compulsiva que tenim a dintre. No, anem a mirar els maniquís.
2: Però tu no t'has distret mai amb un maniquí?
1: Te'ls mires.
2: Però allò mirar una mica més enllà, mirar-li la cara, mirar, ai, per què té aquesta posició, o per què aquesta expressió...
1: Jo saps què em pregunto a vegades?
2: Què?
1: Si fos una persona real, s'aguantaria dreta? Perquè vaig descobrir que la Barbie no.
2: No, clar, té el suport aquell, per suportar els talons així.
1: No, però que per les proporcions que té la Barbie, si fos una noia real, no es podria mantenir de peu. Per la cintureta que té, el com està formada...
2: O sigui, amb peus rectes, però si es podria mantenir amb un peu davant de l'altre.
1: Que no tindria equilibri, que està massa desproporcionada.
2: Vale, d'acord, és igual.
1: I els maniquís, doncs, també són enganyosos. Dius, oh, sí, que maco aquest vestit, i tan, te'n vas tu a provar-lo i dius, oi, què ha passat?
2: Els maniquís i els miralls, Cristina, són enganyosos.
1: Sí. Ja em fiquen alguns també que et veus millor quan arribes a casa, dius també què ha passat.
2: Doncs jo tinc un mirall que té un punt d'inclinació.
1: Oh, aquest és el que tinc a casa.
2: I aquest és una meravella. Ara després vas amb un altre que no té inclinació i dius, catxis, què ha passat aquí? No és el mateix. Bé, és igual. Vas, anem als maniquís. Doncs tot això ens porta a la cançó. I la cançó és de la pel·lícula Maniquí de l'any 1987. No sé si l'has vist, aquesta pel·lícula.
1: No.
2: No?
1: No.
2: Ai, doncs mira, és vintage, és una pel·li vintage, però està bé, és entretinguda. I mira, i tot comença, ara aquí és on també la màgia que ens agrada a nosaltres.
1: Sí.
2: Doncs bé, amb un encanteri que li fan fa molts i molts anys amb una dona egípcia, que es va reencarnar amb un maniquí.
1: Ai.
2: Sí. I resulta que aquest maniquí va anar a parar en unes galeries de moda, no? I el noi encarregat de tot el tema dels aparadors i tot el tema de les galeries d'allà, doncs era i del magatzem, no? Doncs aquest home es veu que tenia un do, o no sabem si és que el maniquí tenia una connexió especial amb aquest home, però era l'única persona que podia veure de nit com aquest maniquí tenia vida. I aquesta dona egípcia agafava vida, intentava fer vida normal, i clar, si era l'aparador, doncs a la que es feia fosc, es començava a moure, clar, i aquest home al·lucinava. No hi deia, uau, què està passant aquí? Doncs es van fer amiguis, i més que amics.
1: Ai! Anava a dir, clar, no facis spoiler, però clar, si fa 40 anys que està feta, t'espoiler poc,
2: sí, spoiler, no? Poca cosa, però bueno, tu encara la pots veure. Doncs bé, que s'enamoren, i tenen aventures, i passen coses...
1: De nit, sempre de nit, no?
2: Sempre de nit. I això, que vull posar la cançó ja.
1: Va, que ja, va, que la poso.
2: Posa-la.
1: Ja, callem.

0: Moltíssima cançó de Starship, aquest Nothing's Gonna Stop Us Now, per tant, res ens pot aturar ara mateix a nosaltres, eh?
1: Res de res. I clar, és que aquesta cançó també a mi em porta, tu imagina, al 80... Jo tenia 16 anys, i clar, és d'aquella edat, i jo recordo perfectament anar passejant per un carrer, era l'època que jugava a escacs, i anava amb el meu equip, i passejar pel carrer, entrar en una botiga, i allò que sona aquesta cançó, sí. I no sé per què, en aquell moment em va quedar gravada.
0: No, no, li hauríeu d'haver vist la cara a la Roser.
1: I és que m'emociona molt, i per això dic que és una de les meves cançons de la meva vida. Un dia faré la banda sonora.
0: Home, això està molt xulo, de la teva vida.
1: De la meva vida, des de les facetes dels escacs, una cosa i l'altra.
0: Aquesta ja ha de sortir un altre cop, eh? La reservem. Sí. No, no, és que no li heu vist la cara, però l'estava escoltant, ballant, amb un somriure d'orella a orella. Vinga, doncs la música, el que dèiem, important, eh?
1: Importantíssim. Doncs mira, ara t'explico la història de què, per què ens van inspirar la pel·lícula que hem dit de Maniquí.
0: Sí.
1: Doncs la història bé, és de veritat, eh? La història, ja veuràs que és surrealista, però va passar de veritat. I això va ser al voltant del 1930, i el creador de nines, a veure ara com ho pronuncio això, el Lester Gaba, això com s'ha de dir realment? No sabem, no? Jo literal ho pronuncio.
0: Molt bé.
1: Doncs va crear un maniquí, una maniquí hiperreal, i era per als operadors uns grans magatzems de luxe a Nova York. I la gent quan veia aquest maniquí es pensaven que era una model humana, o sigui, era tan
0: realista,
1: exacte, que es pensaven que era de veritat. I sempre la feia lluir, a més, amb les millors vestits, les millors joies, no? És com que tenien tot aparadors i tot de maniquís, però aquell maniquí era l'estrella. I bé, aquest home la cuidava tant en aquest maniquí i li va agafar tant de carinyo que la va batejar i es deia la Cíntia.
0: La Cíntia.
1: La Cíntia. Doncs a les altres maniquís no tenien nom ni res, però la Cíntia sí. I com que ja s'anava cada cop, doncs, agafant més connexió amb aquesta maniquí, va fer un pas més enllà i la va treure de l'aparador. Però clar, aquesta no tenia vida. Lo de la vida va ser la pel·lícula, eh? Perquè es va inspirar en això. Doncs ella agafava la maniquí i se l'emportava com de parella a esdeveniments.
0: Oh.
1: I portava la Cíntia en braços, o la portava de bracet, però clar, la Cíntia no es movia. Doncs anaven a tots els actes que els ho convidaven. I bé, tenia una obsessió amb ella. De fet, feia com vida normal, eh? Clar, tot això va crear un espectacle que cada cop que ella apareixia en una festa de moda amb la Cíntia, doncs és com que tothom anava a saludar.
0: Era el moment, no?
1: Tothom volia saber alguna cosa i anar a comprovar que realment no fos de veritat, no? Doncs mira fins a on va arribar el boom de la Cíntia, que fins i tot va tenir patrocinadors. O sigui, marques com Tiffany's, Cartier, marques de luxe, els hi deixaven les joies, o sigui, era la musa. Per poder posar tot això.
0: Carai, doncs...
1: Sí, el que és una maniquí que va arribar més enllà. Però què va passar? Què va passar? Doncs que en Lester, clar, feia vida normal amb ella i un dia doncs, la tenia en una cadira sentada i pel que sigui va fer un mal moviment i va caure i es va trencar mil pedaços.
0: I adéu, Cíntia.
1: I adéu, Cíntia.
0: Pobre sí. Cíntia.
1: Sí. Sí, sí, i d'aquí ve la inspiració de la peli.
0: Molt bé.
1: Que li van donar vida.
0: La van fer renéixer, no?
1: La Cíntia, sí, sí. Doncs mira, d'on ve la paraula maniquí?
0: Maniquí, clar.
1: Maniquí. Ve del flamenc maniquí, que vol dir home petit.
0: Ah? I si potser eren més petits abans els maniquís.
1: Sí, sí, perquè si anem a mirar l'origen del primer maniquí, de la història, que no té res a veure amb la moda, això va néixer al Palau d'un Faraó i va ser l'arqueòleg Carter que va descobrir la tomba de Tutankamon que hi va trobar un tors petit de fusta policromada amb la cara del faraó i no devia ser gaire gran en Tutankamon perquè eren de mides reals i ho van fer, i van descobrir que havia, o sigui, tenia aquest tors perquè en aquell moment bé, no es podien tocar, el Tutankamon no el podia tocar ningú, no? Doncs el que van fer és fer-li com una rèplica perquè així els sastres doncs, fessin els vestits i tot en la rèplica i d'aquí va venir doncs, la idea del maniquí.
0: Del maniquí.
1: Què et sembla?
0: Doncs mira, pensament lateral també, eh? I al
1: també,
0: final com tot això ha evolucionat fins a dia d'avui.
1: Clar, és, home, no ho podem tocar, doncs hem de buscar la manera. Doncs en aquell moment el que tenien a mà era això, doncs era fer-los la rèplica. Doncs, i al final és la còpia del cos, eh? El maniquí. I què més? Segles més tard van aparèixer les pupers de moda, que són les nines de moda franceses, i aquestes també eren figures petites, i el que feien és que hi posaven les últimes tendències en roba i les enviaven a les grans ciutats perquè vegin quina moda hi havia a París.
0: Ah, és el catàleg del moment, però en format real,
1: això
0: no?
1: Això mateix, diguéssim. Era el màrqueting del moment, era el catàleg, però amb petites nines, i llavors els enviaven doncs, a Londres, a Roma, a París...
0: No és una mala cosa, eh?
1: No, però clar, no és pas un màrqueting econòmic, eh?
0: No, econòmic no.
1: No, perquè si n'has de fer, no sé, quants vestits tenien una col·lecció en aquell moment... Però clar, n'has de fer moltes.
0: Però veus real, veus com cau la roba, quina textura té, no? Que ara ho veus per internet i dius, ai, mira que maco aquell vestit, i t'arriba i la tela no és el que t'esperaves.
1: No és el que és.
0: Aquestes coses passen, eh?
1: Ah, sí, avui en dia ja no és el que era, això, eh?
0: No.
1: I mira, el gran salt va arribar quan van fer el primer maniquí de cos sencer pels aparadors. I això va ser a París, com no? La ciutat de la moda, i al final del segle XIX. Al principi eren de cera i fusta, molt pesats i cars també, però funcionaven perquè, clar, va ser la manera en què la gent s'aturava els aparadors i veien la roba posada, perquè al final el que volem és veure la roba posada, perquè en un catàleg, com una foto, està bé, però si tu pots veure...
0: Com cau, com queda posat d'esquena... Sí.
1: Això mateix, doncs és el que volem, no? Doncs el maniquí va sortir una mica d'aquesta necessitat també i va anar canviant perquè això, segons l'època, el moment, no? Perquè després de la Primera Guerra Mundial doncs, moltes cases de moda van començar a reduir els pressupostos per no tenir tanta despesa i què van fer? Van començar a treure braços i cames als maniquís.
0: No fa falta!
1: No, menys despesa, doncs anem a reduir el maniquí i llavors et quedes amb el tors. I el tors també va funcionar. També és una manera que funciona per...
0: A l'hora de dissenyar, sobretot, són aquest tipus de maniquins, els que no tenen braços ni cames.
1: I per joies, per exemple, també es fan servir més al tors, no? Que no cal tenir, a menys que siguin braçalets, però si en principi per collarets no cal tenir res. I un cop es va inventar el maniquí de tors i el de cos sencer, què falta?
0: Què falta?
1: Ens falta moviment.
0: Clar.
1: I d'aquí va sortir l'ofici de model. I això va venir també a París, el dissenyador...
0: Com no?
1: Mira, no diré el nom, Cristina, perquè no... Però és igual. El dissenyador d'aquell moment, que era molt ben considerat a París, li va demanar a una venedora de la seva casa de moda que s'hi podia passejar amb els xals que tenia que havia estat dissenyant. I li va agradar tant com ho feia aquella noia que li va començar a posar faldilles, vestits...
0: Pur
1: i
0: màrqueting,
1: tot una mica.
0: Eh?
1: Pur màrqueting. I va dir, ostres... del maniquí ens anem a la model de veritat, perquè el moviment encara es ven més, i va ser així, li va agradar tant com ho va fer que era noia, que fins i tot li va demanar per casar-s'hi.
0: Què dius?
1: Sí, doncs mira, em va
0: sortir amb feina creant una nova professió i marit.
1: Què més volem? No? I això ens porta a una altra cançó, perquè ja ens anem a un altre tema.
0: Sí? Què tens ganes d'escoltar, Roser?
1: Ràdio Futura. Va, anem a fer un canvi de registre.
0: Vinga, enamorada de la moda juvenil.
1: Això mateix.
0: M'encanta.

0: Quin tema de Ràdio Futura, que bé, també ha passat generacions. Almenys a la meva va arribar, no sé si ara els nens d'ara la coneixen o no.
1: Però
0: a mi és un tema
1: també
0: que me dona molt bon rotllo sempre.
1: Sí, molt xula, molt xula.
0: Maniquís, doncs, seguim parlant de maniquís, estem fent creativitat amb maniquís avui.
1: Parlem de materials ara, perquè hi havia maniquís de cera. Sí, però clar, aquests els van deixar de fer perquè a l'estiu compta que aquell maniquí gotejava.
0: I treure la cera de la roba té les seves dificultats, que si la planxa, el paper de diari, aquestes coses, eh?
1: No era gens pràctic, però bé, són recursos, eh? Si hi ha cera, doncs fem un cera. Mm-hmm. Després també van començar a fer amb paper matxé, que aquests encara n'hi ha, eh? Jo de fet en tinc un altre dia.
0: Sí.
1: I després amb guix també, perquè cada cop hi anàvem posant més realisme.
0: Clar,
1: no?
0: Podíem fer més formes, no?
1: Més formes, exacte. I de porcelana també, que aquests de porcelana eren considerats com objectes d'art, perquè eren molt elaborats, a més, molt

0: canviant les formes. Perquè la forma de maniquí als anys 50, per exemple, eren amb molta curva, no? Perquè era el model de la Marilyn Monroe. Diríem que a cada època han triat una persona i han creat el maniquí d'aquella persona, no? Sí, llavors aquest era... Als 80, per exemple, es va posar de moda l'aeròbic amb la gent fonda i van modificar una mica la figura. Als 90, per exemple, eren més prims i llargs perquè es van inspirar amb la Kate Moss. Aquest sí que era un maniquí.
1: Sí, que costa de complir les mides, eh?
0: Sí, però bueno, a dia d'avui podem dir que hi ha maniquís que ja representen tot tipus de cos, diferents formes, perquè ja s'està promoguent la diversitat,
1: tenen,
0: no? La indústria de la moda.
1: Com deies abans, els hi poden posar els braços i les cames com volen.
0: I ja hi ha de tot tipus de talla, que això també, que ja passes per un operador, hi ha talla més petita, talla més gran, no? I és una manera que si tu veus realment com a poc edat tu, de veritat...
1: Això és ser realista.
0: Això mateix. I mira, en aquí hem de dir que la cantant la Rihanna, com es pronuncia?
1: Rihanna.
0: Vale. Ella està promoguent la diversitat amb la indústria de la moda i ha col·laborat amb una marca de maniquís per crear una línia més inclusiva i diversa. O sigui que...
1: Està molt bé, és el que deia jo, que
0: està molt bé.
1: Ho veus el maniquí quan t'ho proves tu, canvia tant, que potser si fas una cosa més estàndard, unes mides més estàndards, pues, després no canvia tant, no enganyes tant de bones a primeres.
0: I també què passa? Que a vegades veus una foto que és una talla petitíssima, una 34, i resulta que t'has d'imaginar com queda una 40, 42, 44, i és
1: molt
0: difícil.
1: I els tallatges
0: difícil,
1: ja són diferents, eh?
0: I la llargada, i tot plegat. Doncs, però bueno, per què no passi això? Saps que et pots fer un maniquí a mida?
1: Sí o no? Com?
0: Sí, com en Tutankamon, però, sí? Però no igual. No. Avui en dia te'ls fan amb un escàner. O sigui, te passen l'escàner per tot el cos.
1: A tu mateixa?
0: A tu mateixa. I llavors això passa a una impressora 3D i ja te creen el teu cos, el teu maniquí. Què dius? I això per què? No?
1: Clar, per veure si li queda millor al maniquí que a mi.
0: Doncs mira, això diré que a moltes famoses tenen maniquís aquests i no un, ni dos, ni tres. Els tenen repartits per diferents cases de moda, perquè clar, tu imagina't que ets la Beyoncé i tens que anar doncs a un concert a no sé on. Truques a la casa de moda que t'agradi, Chanel, Dior, el que vulguis, i li dius, busqueu-me un vestit. Doncs clar, com que ja tenen el seu cos, la mida real, sempre han de dir, ei, Beyoncé, ha passat algo aquest mes?
1: Estem iguals o no?
0: Has menjat
1: no
0: més pistatxos, no? Què ha passat aquí? Doncs és això, llavors elles ho tenen repartit, la Beyoncé, la Georgina, doncs tenen maniquís, vull dir, ho han explicat, a diferents cases de moda i llavors és una manera pràctica, no?
1: I tant.
0: Clar.
1: Ja t'envien el vestit que saps que et va bé i que et quedarà bé. I
0: a casa també, perquè si ja els tens posats el teu vestit amb la teva talla, perquè nosaltres perquè ho tenim tot penjat, però aquesta gent no, aquesta gent tenen sales i ho tenen exposat.
1: Jo m'hi perdria per allà dintre.
0: Un espectacle. Doncs també tenim els maniquís virtuals, no? Els que ja pots provar, tu ja poses la roba, o les joies, o el maquillatge, i pots veure com quedes tu, pots posar la teva cara i el teu cos, i tu proves, saps com...
1: Oh, sí, com un avatar, diguéssim, no?
0: Sí, la decoració també hi és, tu poses una habitació i dius, com quedaria aquesta habitació de color vermell? Pum, i te la pinten. Doncs tu també, tu poses això amb la IA, i com quedaria aquest vestit? Pum, i te'l posa. Ja està.
1: Sí. No se m'havia acudit fer això, veus?
0: Provo, que ja...
1: Ho provaré.
0: És molt fàcil, o sigui que mira...
1: No és que la Beyoncé no ho sé, però jo sí que vaig ara una mica amunt, ara una mica avall, i vaig jugant molt, eh? Hauré d'anar regulant
0: doncs
1: el maniquí.
0: Doncs fes servir la IA, perquè per això va molt bé.
1: Foto recent, no enganyem.
0: No, poses la foto i li dius, m'agrada aquest vestit, com em quedaria? I si et fas la idea. Doncs mira, parlem d'art.
1: Vinga.
0: Que ara feia un programa que no atrevíem
1: feia
0: el tema,
1: molt,
0: eh?
1: Que no.
0: Sí, parlem d'art. Perquè el maniquí també és un símbol del surrealisme. Perquè el maniquí, pel surrealista, representa una mica el que ens associava, el cos humà sense vida, sense consciència, sense ànima, humà i no humà, no? Tota aquella part de real, de fals, no? El pensament... I clar, és l'objecte ideal per parlar de somnis, de l'inconscient, no? De la frontera d'això, del que és viu i del que no ho és, o com portar-ho més enllà. I en l'Exposició Internacional del Surrealisme de París del 38 van fer protagonista absolut els maniquís. I llavors tots els maniquís eren intervinguts per diferents artistes com en Duchamp, en Dalí... No? I en Dalí...
1: En Dalí feia molt que no sortia, també.
0: També, però ara avui també. A més, parlem del Teatre Museu de Figueres, en Dalí, perquè ell va fer el

0: seu museu en el Teatre Antic de Figueres i el que volia doncs, era un museu com un escenari teatral, no? I va construir això sobre les restes de l'antic teatre. I el que volia era com un espectacle i els maniquís que hi ha a la façana, més que decoratius, el que ell volia era que actuessin. I per això estan en diferents posicions, no? En diferents postures. I un porta àtoms...
1: Mira, se'n prenen coses noves sempre.
0: L'altre representa el bussejador que ell mateix volia ser o va ser, no? Són com actors congelats en un escenari permanent. Què et sembla?
1: Surrealista.
0: Pues així és mateix, no? Doncs mira, i ara anem a canviar de tema. Això, mira, m'ha fet molta curiositat.
1: Saps, a veure.
0: Saps que hi ha gent que pateix el símptoma de la por als maniquís?
1: Que et facin por als maniquís?
0: Sí.
1: Jo conec gent amb fòbia a les olives, vull dir que sí, m'ho crec.
0: Doncs sí,
1: és com
0: sí,
1: els pallassos, que no acabes de veure clar què passa per
0: això
1: allà.
0: Això és veritat, eh? Bueno, però és que hi ha pallassos que tenen tela.
1: Sí,
0: eh? Doncs mira, sí, sí, i saps com es diu? Es diu la vall inquietant. I això és per quan te genera aquella angoixa i aquella sensació d'incomoditat, que no saps com explicar-ho,
1: uh-huh.
0: I això passa molt amb les nines, també.
1: Amb les nines, sí.
0: Les nines
1: tenen mal rotllo, algunes,
0: doncs
1: eh?
0: Doncs és una mica, això és el mateix.
1: Aquella nina de porcelana, d'aquella...
0: Sí, sí, sí, sí. Doncs és el mateix símptoma de les nines que dels maniquís, doncs amb uns més d'una banda, amb uns d'una altra banda. Què et sembla?
1: Alguna última curiositat?
0: Doncs jo crec que gairebé ja podríem anar cap al consultori, no?
1: Sí?
0: Sí?
1: Doncs som-hi.
0: Vinga, va.
1: Ara pensarem al maniquí.
0: Som la Nina.
1: Doncs sempre hem de marxar passant pel consultori creatiu. Roser Martínez, a veure, quins deures ens poses avui?
0: Avui activarem el nostre bròquil, la nostra ment, però d'una manera que diràs què t'ha passat.
1: Aviam. Ai.
0: Mira. A veure, imagina't que tu ets un maniquí.
1: D'acord.
0: Sí? Fins aquí anem
1: sí.
0: Bé, eh? Llavors, on t'agradaria estar posada, perquè estaries allà 24 hores al dia?
1: Però sóc conscient i tal, o sóc un maniquí objecte?
0: Sí, però no pots moure. Ah, tu estàs quieta. Però ets conscient de tot el que està passant al teu voltant. Per tant, a on t'agradaria ser per observar, escoltar tot el que està passant al teu voltant? I és un exercici de dir que, de fet, això és posar-ho, és un exercici com de pensar això, però que això es fa servir molt amb estratègies de màrqueting, que és com dir, seure en una terrassa d'una cafeteria i observar la gent que passa pel voltant per fer un estudi de mercat, no? Què porten posat de roba, de què parlen, o fer enquestes, doncs bé, ser una mica, doncs, si tu fossis un maniquí, què escoltaries i què veuries, no?
1: Jo, per una banda, he pensat primer en altures per poder tenir allò 360 graus de...
0: Més visió?
1: Però clar, si no em puc veure, 360 no els podré veure. Però això una, i si no, allò a peu de carrer o alguna plaça on la gent es concentri, aquestes coses, no? Allà t'enteres de tot.
0: Sí.
1: A la carnisseria, a la perruqueria, també.
0: Sí. És un bon lloc, també. Sí, sí, sí.
1: Doncs bé, ja. Que et facin idees al Roser Martínez Creativitat,
0: això,
1: a l'Instagram.
0: Que ens enviïn a Instagram a veure a on volen ser, volen estar exposats de maniquís.
1: Home,
0: i
1: clar que sí,
0: escoltar,
1: perquè...
0: Escoltar i tafanejar, i que ens agrada aquestes coses,
1: eh? Ens agraden molt, Roser.
0: Sí, sí.
1: Fantàstic. Doncs maniquís.
0: Vinga, ara, ens veiem a la propera.
1: Ai.
0: Adéu.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
2: No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta.

0: Ràdio Montornès.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Éxitos encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
3: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià, Ma che freddo fa, i també en castellà, Hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano. Ha! Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per en simultani per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots... És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa, indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser una versió afortunada.
2: Thanks. Bye-bye.

L'amic oient amador Maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només o expressament per la pel·lícula Rowdy de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

Per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Fénix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Hair of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: Hard on Glass. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy, el capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara omple la pista a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

Claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

versió de luxe, versió més llarga i a més versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt, When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989 i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i a més en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1000 quilòmetres d'on era jo, però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'1, 2, 3 a televisió. Ho dic perquè després també el recordaré mai. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: When You Are a King.
1: When you are a king.
0: Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, m'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
3: Gràcies per ser ràdio.
4: All Hit Radio.
5: Cocodril Club.
6: Oh, se está bien con la radio.
5: Cocodril Club, amb Albert Malla.

¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tranquil, tranquila. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I bueno, feien bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a finals dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc., imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Monpó diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i a més valencià. És veritat! Chiquilla!

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany. I va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara B. Normalment en els singles, ja sabeu que les cares B estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares A de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demana en Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara B de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

Only Living Boy in New York, que aquí es Badí el único muchacho que vive en Nueva York, y que España va ser cara B de l'èxit Cecilia en single el 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: Gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu: Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, el Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà. I aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla.
1: Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
2: Mira, la resposta és no, perquè n'hi han tantes que evidentment és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felice de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil por Mil, nosaltres els divendres, fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el Ballador i jo.
1: Us picàveu.
2: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava Disco Mil. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felice. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal, me colgué una medalla.

0: Felice. Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadilla i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felice.
0: Música per sentir-te a gust, per reconfortar-te.
1: Oh, my Felice.
0: Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria. I m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discotec preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79 que es va inaugurar fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Soc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
2: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
4: Cada dilluns a la una del migdia a Ràdio Montornès.
5: Sintonizes Ràdio Montornès.
6: So, how's your evening so far?
7: Bonsoir, Safa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Perdonar no sempre és fàcil, però és un acte que pot canviar la nostra manera d'enfocar un conflicte. Avui entrevistarem a PJ Armengou, periodista amb experiència precisament en zones de conflicte i també autor de Rostres de perdó. Editat per Albada, el llibre explica 6 històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a Caça Tendències amb Judit Vives i al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, parlarem del Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura amb Emili Xaló. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. La mostra repassa com han evolucionat els ideals de bellesa al llarg de la història, analitza com s'han construït els cànons estètics i alhora reivindica els cossos i les belleses que queden exclosos d'aquesta norma. En parlem amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i una de les encarregades d'adaptar aquesta exposició a casa nostra. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: La primera part del que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de com el canvi climàtic pot afectar l'alumnat i el seu aprenentatge. Ho faré perquè enmig d'aquesta onada de protestes del professorat del nostre país ha aparegut una pàgina web, una iniciativa, li podem dir de diferents maneres, que el que fa és registrar la temperatura que hi ha als diferents centres educatius de Catalunya.
0: És una mica un cop de realitat, no podríem dir. Suposo que la iniciativa està en certa part relacionada amb aquestes protestes que hi ha arreu del territori.
2: Doncs sí, de fet, el lema del web, que es diu Aules que cremen, és ens congelen el sou, ens cremen a les aules. Així que sí, està completament relacionat. Ara bé, aquí la voluntat és exposar que la temperatura dins les aules és insostenible i al manifest els docents parlen de temperatures extremes i exposen que el seu objectiu és aportar dades empíriques per evidenciar una realitat innegable, que l'administració és la primera a vulnerar la seva pròpia legislació ignorant l'impacte directe d'aquesta negligència sobre el desenvolupament cognitiu de la infància i la salut dels treballadors.
0: En altres paraules, estudiar en temperatures tan altes pot afectar l'aprenentatge de l'alumnat, per exemple.
2: Doncs sembla que sí. Als espais on es duen a terme tasques sedentàries, com és el cas de l'activitat docent a les aules, la temperatura s'ha de mantenir estrictament entre els 17 graus i els 27. Aquest interval és el que la legislació determina com a òptim i saludable. Qualsevol registre que se surti d'aquest marge fa inviable la concentració, disminueix dràsticament el rendiment i posa en risc tota la comunitat educativa. De fet, me'n recordo que fa pocs dies en van parlar a la 3CAT i els alumnes, quan els entrevistaven, explicaven que quan feia molta calor els era molt difícil concentrar-se i treballar a classe. De fet, en el web, per exemple, aquí mateix a Mataró, hi ha registres en què a moltes aules s'arriba a 34 graus de temperatura.
0: Que és una barbaritat. Imaginem-nos nosaltres treballar a aquestes temperatures, per exemple. Això passa a casa nostra, Carles, però quin impacte té en l'educació global el canvi climàtic?
2: Clar, aquí a Catalunya o a Espanya, per exemple, els efectes estan lligats a aquesta pujada de temperatures o a desastres com inundacions. Ara bé, a escala mundial les conseqüències són més crítiques. Per exemple, una anàlisi d'UNICEF de l'any 2024 indicava que 242 milions de nens van haver d'interrompre la seva escolarització a causa de fenòmens climàtics extrems com onades de calor, ciclons tropicals, tormentes, inundacions o sequeres.
0: 242 milions d'infants és una xifra altíssima i això deu tenir, imagino, unes conseqüències socials brutals, també.
2: Doncs segur que sí, perquè la xifra és altíssima. Per exemple, d'aquests 242 milions, 13.000 són alumnes espanyols que van ser afectats per la Dana, durant, sobretot a l'octubre, i l'estudi destaca que les onades de calor van ser el principal risc que va provocar que les escoles tanquessin, amb 118 milions d'alumnes afectats, només el mes d'abril. També són onades de calor on la temperatura arriba a 40-45 graus, una cosa que de moment aquí no passa. I efectes pràctics, si nosaltres doncs, no hem deixat un bon futur, doncs hem d'educar les properes generacions doncs, perquè el deixin.
0: I clar, si no poden anar a l'escola perquè tenim aquestes altes temperatures, no podrà ser ben bé així com tu dius, no?
2: Doncs clar, és important fer front al canvi climàtic i per fer-ho, doncs clar, és essencial, no?, educar a futur. L'important és saber si encara som a temps de revertir la situació i, d'altra banda, doncs també jo crec que ens hauríem de preguntar com eduquem els nens que no poden anar a l'escola pels motius que comentàvem anteriorment. De fet, nosaltres vivim molt tranquils, tenim aire condicionat i sempre pensem que estem molt bé quan surt el sol, però potser estem més a prop de tancar les escoles per la calor del que ens creiem.
0: Veurem com avança tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: L'última setmana de maig la reina va abdicar. Durant anys, l'afició del Barça femení ha cridat pels camps de tot arreu que només hi ha una reina, Alexia Putellas, i Alexia Putellas va anunciar que després de gairebé mitja vida el club marxava. Capitana i emblema de l'equip, sense Alexia no s'entén el boom que ha viscut el futbol femení els últims temps. Va començar a jugar a futbol al Sabadell quan tenia 7 anys, tot i que el club només acceptava nenes a partir de 8 i la seva família va haver de falsificar l'edat perquè pogués inscriure's. D'aquella nena que feia viatges entre Mollet i Sabadell per poder jugar a pilota, encara en conserva l'esperit de lluita, la intuïció i la picardia que l'han fet una de les millors jugadores del món, guardonada amb dues pilotes d'or i la jugadora amb més títols guanyats amb el Barça. De jugar en camps de sorra a ser una atleta de Nike, l'evolució d'Alexia és també la transformació que ha viscut el futbol femení. Ha estat pionera en molts sentits. Va ser la primera que va lluir el braçalet de capitana en un partit del femení al Camp Nou en aquest segle, la primera jugadora del Barça que va guanyar la pilota d'or i la primera futbolista que va rebre la Creu de Sant Jordi. I també la primera que va publicar un tuit amb el hashtag #seacabó, que va acabar precipitant el final de Luis Rubiales després del petó no consentit de Jennifer Hermoso. Un exercici de fermesa i valors difícil d'imaginar en la majoria d'esportistes d'elit, sense anar més lluny en el futbol masculí. Amb l'última Champions, la quarta, el Sarró, Alexia ha decidit buscar noves aventures. Però més que qualsevol títol o qualsevol gol, la seva gran victòria és que ha normalitzat el futbol femení. Actualment és tan normal veure samarretes amb l'11 d'Alexia que amb el 10 de Lamine Yamal. Les nenes que ara volen jugar a futbol tenen allò que ella no va tenir, algú en qui emmirallar-se.
0: Saber perdonar és un dels actes més nobles que hi ha, però no sempre és fàcil. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau. Via pens tu.
4: Lo tomé entre mis garras y lo dejé morir. Y cuando lo hizo aún yo vi aquí.

0: seré muy breve. Te extraño y esto duele.
1: No saber demanar perdó o demanar-ne massa vegades. Realment dos extrems de la mateixa realitat.
2: Sí, sí. Buscàvem una cançó que parlés del perdó i n'hi ha moltes maneres de com pot afectar una persona el perdó. D'alliberament, que has fet una cosa malament, demanes perdó i t'alleugera l'existència, o demanar, com diu aquesta cançó, el perdó masses vegades o massa tard i quan ja no serveix de res, no? I ho reflexa amb una tristor absoluta Nacho Vegas, que l'altre dia vaig estar al concert i sí que estava bajonero, perquè va fer de les dues cançons més tristes i punyents que té en el repertori i les va tocar en el concert. Va estar molt bé, meravellós com sempre, és un gran artista i per això cal recordar-ho en els seus inicis d'aquest gran disc que és el Desaparezca aquí.
0: Pero no recuerdo ni por dónde hemos entrado aquí.
1: Nacho Vegas, que sembla que té problemes amb el perdó, com segurament els tenim tots nosaltres, Carles Bancs.
3: Sí, segurament sí, i també segurament música així de tranquil i relaxada segurament ens va molt bé per donar-li la volta a les coses i per pensar el que volem fer. Perdonar és un dels actes més complexos i poderosos de l'experiència humana. És capaç d'obrir camins de pau i serenitat allà on només hi havia dolor i ressentiment. I el llibre Rostres de perdó, editat per Albada Editorial, el periodista P.J. Armengou, que té experiència en zones de conflicte, tracta històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. L'autor recorre tres continents diferents per portar-nos el testimoni de sis persones que han hagut de perdonar, demanar perdó o perdonar-se a si mateixos, perquè no només acceptem el perdó dels altres, sinó que també moltes vegades és molt difícil doncs, donar-lo o perdonar-nos a nosaltres mateixos. Un viatge que ens demostra com d'important és saber perdonar i la gran mostra d'empatia que és.
0: Que se hace para amar lo que...
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és P.J. Armengou, autor de Rostres de perdó. P.J. Armengou, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, teníem molta curiositat per saber què el va portar a fer un llibre sobre el perdó. Què tenia ganes d'explorar?
4: Pues mira, el motor d'aquest llibre és un motor periodístic. Jo sóc periodista, he estat corresponsal a Jerusalem durant 2 anys i mig, coincidint amb la guerra. He treballat en diversos països a l'estranger, també a Catalunya. I sempre que he anat treballant, sobretot en situacions de conflicte, en històries especialment dures, sempre m'ha faltat aquesta llum de trobar un sentit al dolor, trobar un sentit a la violència. Llavors, crec que va ser arrel de la guerra del 7 d'octubre a Israel, però també amb històries que havia anat treballant anteriorment, que se'm plantejava com molt fortament la incògnita de què es pot fer per trencar amb l'espiral de violència, què es pot fer per trencar amb l'espiral del rancor, i una vegada i altra trobava el perdó. Llavors, aquest llibre en realitat parteix de la pregunta: és possible perdonar? És possible superar l'espiral de violència, de superar el dolor de perdre un ésser estimat? I la resposta és que sí, perquè he trobat diverses històries al voltant del món que demostren que és possible perdonar i és possible demanar perdó.
1: És una gran pregunta. Imagino que el procés ha estat apassionant en tots els sentits, perquè, com bé deia, recull 6 històries d'arreu del món relacionades amb el perdó. Com arriba a aquestes històries i què el porta a escollir-les? No sé si durant el procés alguna l'ha hagut de descartar, per exemple.
4: Crec que les històries que surten al llibre són les que han de sortir. Si no en surten més és perquè l'editorial Albada va tenir la saviesa de no fer un llibre gaire llarg, de fer un llibre que fos assimilable, perquè al final les històries que explico són històries dures, són històries amb molta violència, amb molta tristor, però també amb moltíssima llum, però que és fàcil pues, esgotar no, el lector amb històries tan dures. Aquestes 5 històries pues, han anat apareixent en la meva carrera com a periodista, de vegades de manera una mica misteriosa, pues, a través d'una conversa amb algú que al qui li explico que estic treballant en aquest llibre i de sobte em diu, pues, tinc una persona que ha viscut un procés de perdó potent, i d'altres en l'exercici periodístic, doncs, per exemple, de cobrir la guerra al Pròxim Orient, entre Israel i Palestina, entre Hamas i el govern israelià, i necessitar trobar històries de perdó que vagin a contracorrent d'aquestes dues forces polítiques, no? I d'aquest conflicte. I doncs, aquí, per exemple, surt el Suli, que és un excombatent palestí, a qui vaig anar a veure mentre les bombes encara queien a Gaza, i el vaig anar a veure a Cisjordània, i amb qui vaig tenir una conversa sobre com ell era capaç de superar el dolor, de superar fins i tot el que estava veient per televisió del que estava passant a Gaza, empatitzar amb el seu enemic i abraçar profundament la no violència i el pacifisme. Llavors, doncs, d'una manera o altra, ja sigui doncs, buscant-les en concret per aquest llibre o trobant-me-les en l'exercici periodístic del dia a dia, aquestes històries doncs, m'han anat trobant, diguem-ne.
1: Mm-hmm. Crec que ha dit ara una de les paraules clau d'aquestes històries, que és l'empatia. L'empatia juga un paper essencial en el perdó?
4: Jo crec que sí. És molt difícil perdonar algú si no s'entén que és una persona limitada, que és una persona que és filla del seu moment històric, que és filla d'uns pares concrets, d'uns avis concrets, d'un passat concret, que és filla també de les experiències de dolor i d'odi i de rancúnia que hagi pogut experimentar. I també és molt difícil demanar perdó si no, un no és capaç de sentir pena pel dolor causat, si no és capaç de sentir remordiment per allò que ha fet. Crec que l'empatia és allò que ens permet veure l'altre com un igual, d'emmirallar-nos-hi, de veure, de patir amb l'altre i de veure, per tant, el patiment que hem pogut causar. Crec que, a més, en el cas d'Israel i Palestina, és un sentiment o una emoció o una decisió, a vegades, poc presa, que crec que enquista encara més el conflicte. No ser capaç de veure l'altre com un ésser humà.
1: Ara parlava d'un conflicte que ens és molt proper, no? que està molt a l'ordre del dia, especialment en aquests últims 2 anys i mig, però també hi ha una història, per exemple, relacionada amb el genocidi de Ruanda. I en el llibre vostè diu, el que és dolorós és viure amb els que ho neguen. Es pot perdonar aquell que no vol ser perdonat?
4: Crec que és molt difícil. És molt difícil, o sigui, en tots els processos de reconciliació, tots els processos de perdó, hi ha un element clau que és el remordiment, que és el desig de reparar el mal causat, que és la necessitat que tenen les víctimes de sentir per part del seu butxí que demanen perdó i volen esmenar el mal que han fet i es penedeixen, no, del que han fet. Però, tot i així, jo m'he trobat pel camí casos on hi ha hagut gent que és capaç de superar això i és capaç de perdonar fins i tot aquell que no li demana perdó. Crec que qualsevol procés de perdó és millor i és més fàcil si pel mig hi ha penediment per part del butxí, de l'agressor, però quan aquest no hi ha, és veritat que existeixen i és bo que ens hi fixem ànimes magnànimes, ànimes grans, capaces de perdonar fins i tot quan l'altre, diguem-ne, no baixa del burro i és incapaç de demanar perdó.
1: Mm. Clar, de fet, el llibre fa un exercici molt important per entendre, no?, tot el que hi ha al voltant del mal, d'alguna manera, perquè molts dels butxins es mostren com, per dir-ho d'alguna forma, com uns desgraciats poc culpables, i això és un discurs que potser construeixen per protegir-se. O és realment així?
4: Hi ha de tot. Vull dir, el cor de cadascú sap per què s'amaga amb aquests subterfugis i aquestes excuses. Entenc, o sigui, crec que també aquest llibre convida a posar-se molt en la pell del butxí, en la pell de l'agressor, perquè tots tenim un petit assassí, un petit lladre, un petit infidel al nostre cor, tots som capaços de fer un mal, i ens convida també a dir-nos, seria jo capaç de demanar perdó? Perquè requereix un procés d'autoconeixement, un procés d'assimilar el que un ha fet, de sentir-se culpable pel que un ha fet, de voler esmenar

0: capaços i que busquen excuses, que busquen complir ordres, que busquen un, doncs era les meves circumstàncies. Crec que és menys, menys valent i menys positiu, evidentment.
1: Clar, el seu llibre dona peu a moltíssimes reflexions que potser en el dia a dia afortunadament no ens hem fet perquè no ens hem trobat en una situació radical, no?, com les que vostè recull, però, per exemple, ens fa plantejar si el perdó és el mateix que l'oblit. Penso en aquella mare d'un noi assassinat als Estats Units, no?, que li diu a l'assassí del seu fill: et perdono, però no oblido.
0: Crec que el perdó no entra en contradicció en cap cas amb recordar els fets petits. És més, crec que el perdó més potent i més complet és aquell que no oblida el fet petit, sinó que l'abraça, que el transforma, que és capaç de convertir aquell dolor, aquella violència, en quelcom de positiu. Fins i tot si l'agressor no t'ha demanat perdó. Fins i tot si aquella ferida en el teu cor encara sagna. Si trobes encara a faltar, que ho trobaràs probablement tota la vida, aquell fill que has perdut. Crec que el perdó no implica oblidar. Al contrari, crec que el perdó implica el perdó potent, de veritat, més profund, menys tàctic, implica abraçar tota aquella realitat i tot i així dir: jo no oblido, però sóc capaç de, sense oblidar, recordant el meu fill, recordant el que has fet, perdonar-te, idealment perquè t'estimo, però com a mínim perquè crec que és el més positiu per mi, com a víctima, però també per tu, com a botxí.
1: De fet, ara em feia pensar que el llibre diu que creu que li costaria més perdonar un mal infligit a un ésser estimat que no pas a vostè mateix, no?
0: Jo crec que és, jo almenys és un dels... De les moltes preguntes que m'he fet al voltant d'aquest llibre i durant l'escriptura d'aquest llibre i durant aquest viatge gairebé físic i espiritual i mental que ha significat anar a conèixer tots aquests testimonis, que és això, doncs, realment una vegada es pensa: bueno, jo seria capaç de perdonar fins a cert punt que em facin mal, que m'enganyin, que em piquin, que em robin, però seria capaç de perdonar que li facin mal a una persona a qui jo estimo profundament? Jo, francament, en la meva limitesa, en els meus límits, em veig davant del mirall i me n'adono que em costaria molt, em costaria molt. Per això em va bé tenir testimonis que em diuen que és possible. Tenir testimonis com la de Jan Foley, que és la mare del James Foley, el primer periodista nord-americà assassinat per l'Estat Islàmic, que és capaç de, sense que el botxí del seu fill li demani perdó, ella perdonar-lo, sense oblidar, però fent un esforç increïblement potent interior per fer-ho. O de la Ramona, que és la mare de l'Anthony Wicks, que és el noi assassinat pel George, que és un dels protagonistes, i que és un noi que amb 17 anys doncs va matar-ne un altre, no? I la mare d'aquest noi el perdona dient-li: no oblido, però et perdono. Doncs aquestes persones que no han hagut de perdonar pròpiament una cosa infligida sobre elles mateixes, no són dones mutilades, no són dones violades, no són dones a qui hagin robat, però han matat els seus fills, han estat capaces de superar aquest dolor, que és especialment potent, i abraçar el fet que han patit i abraçar fins i tot l'assassí dels seus fills.
1: No sé si aquest viatge físic, emocional, espiritual que comentava també l'ha fet reconsiderar algunes coses en relació al perdó, si d'alguna manera ha après a perdonar d'una altra manera, tot fent aquest llibre, o si ha detectat que hi ha alguna recepta per fer-ho.
0: Com a mínim m'ha posat al davant testimonis que em diuen que és possible. Com a mínim m'ha donat històries que porto i portaré tota la vida a la motxilla i que sempre que necessiti raons per perdonar o necessiti eines per perdonar o necessiti saber que és possible, podré agafar aquella motxilla i treure la història del George, del Tabang, de la Jan, de l'Alice i l'Emmanuel, del Suli, totes aquestes persones que m'han demostrat que tant si han fet un gran mal com si han patit un gran mal, hi ha un camí per perdonar. Crec que també totes aquestes històries m'han anat ensenyant diferents cares d'aquest prisma estrany, misteriós, que és el perdó,

0: I cadascú m'ha ensenyat alguna cosa en especial. M'han ensenyat a viure, a entendre, per exemple, que el perdó és un bé positiu per mi, com a persona que ha de perdonar, per exemple, no? Que fins i tot hi ha un punt egoista en un procés de perdó, de dir, jo necessito perdonar perquè necessito tirar endavant. També m'han ensenyat que jo, en tant que persona limitada, sóc capaç de fer un mal en qualsevol moment, a vegades volent-ho, a vegades no, i que en qualsevol moment puc equivocar-me o fer un mal conscientment i que necessitaré d'aquest perdó d'un altre i que hauré de ser prou humil com per reconèixer la meva debilitat i el meu error i demanar perdó. M'han ensenyat que és possible demanar perdó sense que et demanin perdó. M'han ensenyat que hi ha un camí perfecte i preciós de perdonar 70 vegades 7 i que moltes vegades en tot aquest procés no ho podré fer jo sol, sinó que necessitaré transcendència, necessitaré una transcendència divina per aquell qui la tingui i necessitaré una transcendència cap als altres, perquè en la soledat fer tot aquest procés em sembla especialment complicat.
1: Crec que és una bona recepta la que ens deixa amb aquest llibre Rostres de perdó, editat per Albada, escrit per PJ Armengou, aquest periodista que ha recorregut món no només professionalment, sinó per recollir històries que ara ens apropa i que tenen com a mínim una cosa en comú, que és el perdó. PJ Armengou, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar a conèixer aquest llibre i per escoltar-me.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin és el pròtllat?
2: Voldria comentar el que ha dit sobre que tots tenim un petit infidel a dins o un assassí o un lladre i que potser si ens mirem d'aquesta manera no serem capaços tant de jutjar a la resta.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa, ja ho sabeu, és sortir a caçar tendències. Ho fem sempre des de l'òptica dels valors i qui ens guia en aquesta aventura des de fa molts anys és la periodista Judit Vives, una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs? Ben tornada.
4: Hola, doncs sempre contenta d'estar aquí.
1: Igualment, mira, és recíproc. Escolta, avui parlem una mica d'allò que tot torna, no?, en certa manera.
4: Bueno, això diuen, no?, l'etern retorn i aquestes coses, però això afecta les grans coses de l'univers i també en les coses més mundanes, no podríem dir també, que és del que parlarem avui.
1: Exacte. En concret, on posem el focus?
4: Doncs mira, parlarem avui de CDs, DVDs, de música, de cinema i d'una tendència que jo, tampoc és ben bé nova, perquè jo crec que n'hem parlat alguna altra vegada, que és el retorn al format físic dels CDs i dels DVDs, no? I de veure pel·lícules amb VHS inclús, no? I de posar discos i tot això, no? Però potser la novetat, podríem dir així una mica entre cometes, és que aquesta tendència que no ha acabat de marxar del tot, ara sembla que revifa a través d'una generació, o sigui, a través dels més joves, no? De generacions més joves, i en concret d'aquesta generació Z, no? Que s'ha batejat, que seria la de la gent que té entre uns 14-15 anys i uns 29-30, més o menys, serien els que estan en això, no? Entre els 15 i els 30 anys.
1: Que és una generació, Judit, que segurament era molt petita quan encara hi havia vinils, CDs, inclús DVDs, no? Que sembla una cosa més recent, però en realitat ja fa temps que ho han deixat enrere.
4: Sí, en realitat és la generació primera, diria, si no m'equivoco, no em voldria equivocar, però la primera que ha viscut ja 100% digital, perquè els que som ja més grans hem viscut allò en el Pleistoceno, no? I hem viscut l'època en què no existia internet i s'havia fet tot a mà i això, val? I tenim com aquesta cosa més híbrida, no? Però hi ha tota una generació que ja ha viscut amb l'entorn digital, no? Llavors jo diria, si no em vull equivocar, però que la generació Z és la primera que és 100% digital, no? Llavors potser té més gràcia el fet aquest, no? De que una generació que ha nascut ja envoltada d'aquestes coses que això, no? Els que venim del món analògic, de sobte tenir les coses digitals ens va semblar que era algo meravellós, no? I ens solucionava moltes coses. I aquests que ja ho han viscut com part del seu món, es troben, no? Que necessiten com reconnectar amb un aspecte físic, no, de les coses. Llavors, bueno, no deixa de ser un fenomen curiós que jo penso que és interessant d'analitzar, no? I en concret, pues, està passant amb això, està passant amb altres coses, però està passant també, pues, això, amb aquests formats físics, no? De lo dels formats físics, jo crec que ja n'hem parlat, perquè ja fa temps que es parla de que semblava que els discos i els DVDs i tot això s'havia perdut, però en realitat s'ha mantingut i ha anat creixent, i de repent les discogràfiques han tornat a reeditar discos i les els CD, no? I els CDs també es continuen venent i tot això, però aquesta generació es troba amb que això, el fet d'estar tan exposats en aquest món digital, tan immersos en les xarxes socials, i les xarxes socials s'han convertit en aquest espai que ja no és tan enriquidor com havia pogut ser, no? I està tan ple de fake news i d'això que li diuen el brain rot, no? Aquesta brossa digital, aquests continguts que no aporten res, no? Aquesta generació té una mica aquesta necessitat de sortir de tot això i tornar al món analògic, no? I, pues això, entre d'altres coses, el fet d'haver de dependre d'algoritmes també, no? El fet de que tu vulguis veure una pel·li i depenguis de l'algoritme o del que et recomanen o no sé què, no? Volen com sortir de tot això, no? Llavors s'està produint aquest fenomen d'anar altra vegada cap als formats físics, va? Llavors, pues, té aquests valors que estan associats a això, que tenen a veure, pues, justament amb la manera en què tu vius l'experiència, no? De triar la pel·lícula que tu vols veure i no dependre del que et surt suggerit o passar-te hora, no? A tots ens ha passat que ens posem en una plataforma i ens passem una hora i mitja triant, mirant a veure què miro i al final no mirem res perquè hem estat mirant què podíem veure, no? Doncs el fet de passar al format físic, pues, fa que el procés tingui una altra dimensió, no? I llavors, pues, la cerca de lo que vols veure no està tan influenciada per les xarxes ni per els algoritmes, no? Tu ets com més lliure i després hi ha també tota aquesta part física de tocar l'objecte, no? De agafar la caixa del DVD o agafar el CD i mirar els llibrets aquests, no? Mirar el contingut que pot haver-hi, no? Els dissenys de portades. O sigui, hi ha tota una part també, diguéssim, sensorial afegida en tota aquesta tendència, no? Però sí que és un fenomen curiós, i això ho vam estar parlant amb gent que té botigues, en concret en Jordi Castellà, que té una botiga de pel·lícules, de DVDs, a Barcelona, en el carrer Tallers, que és molt coneguda, tots els cinèfils segurament saben quina botiga és, perquè tots hi hem passat alguna vegada per allà, i és una botiga, a més, que fa bastants anys que hi és, no? I ell mateix ens confirmava això, que de repent ells no han tancat mai perquè sempre hi ha hagut un públic nínxol de col·leccionista, no? O d'aficionat que continuava tenint el DVD a casa i el VHS a casa i continuava anant-hi, no? Però ells sí que confirmen que de repent ha hagut un ressorgiment de públic rejuvenit, no? Un rejuveniment del públic, no? I s'han trobat que de repent, pues, joves estudiants a la universitat, sobretot que estudiants de periodisme, audiovisuals, no? De disseny, d'aquests àmbits més potser creatius, però gent que de repent s'han interessat per anar a veure això, no? Aquestes pel·lícules o buscar aquestes pel·lícules amb aquests formats físics, no? I ell mateix em posava com a anècdota el fet que ells tenien un client que era un noi de 15 o 16 anys que hi anava bastant sovint i que ha acabat sent dependent de la botiga, no? Que ha acabat entrant a treballar amb ells, no? I m'ho deia, veus, fixa't com s'està rejuvenint tot aquest món, no? Això és potser més anecdòtic, però en tot cas sí que té gràcia que s'estigui produint una mica aquest fenomen, no?
1: I tant. Creus, Judit, que serà una moda passatgera o que realment hi ha aquests valors al darrere i que es convertirà o s'està convertint més aviat en un model de consum, podríem dir?
4: Jo, la veritat és que sempre he pensat que les coses acaben convisquent, no? Vull dir, acaben trobant el seu públic i potser ara hi ha un repunt més alt perquè la gent potser també hi ha una part de moda, de que si els meus col·legues ho fan, jo també ho faig i tot, però jo penso que després s'acabarà com estabilitzant i es anirà mantenint, no? Potser, doncs això, no? Potser ara hi ha un boom de molta gent tornant-se a interessar pels DVDs, això potser es calmarà, però no desapareixerà, que aquesta és la idea. I és la idea que comparteixen també, doncs, els professionals, que et diuen, bueno, això es va estabilitzant, no? I llavors el secret d'aquí serà que les botigues, doncs, puguin oferir un producte. Vull dir que no n'hi haurà 50 botigues de DVDs o de CDs, no? Segurament. N'hi haurà una o dues molt especialitzades on tu podràs anar allà i el senyor que despatxi, doncs, tindrà uns criteris, et podrà assessorar i tindràs una personalització que justament el valor que et poden oferir, no? Perquè si no ja tens l'algoritme que et recomana coses, no? Llavors jo penso que seran, doncs, tendències que s'acabaran reduint, trobant el seu públic, però que aniran convivint, no? I jo crec que tots, i això penso que tant els millennials com la generació Z com els boomers, jo crec que amb això tots som iguals, les coses conviuran i un dia posaràs un CD a casa i un altre dia, doncs, posaràs l'Spotify en el mòbil, no? I les coses com que aniran convivint.
1: Tant de bo estigui així. Judit Vives, moltíssimes gràcies. Ens el trobem ben aviat.
4: Gràcies a vosaltres.

0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, Montserrat Fenosa explica que el 26 de juny es commemora arreu del món el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. És una jornada que l'ONU va instituir el 1997 per erradicar aquesta pràctica inhumana i que des de l'associació ACAT, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, es commemora cada any a casa nostra. Nosaltres en parlem amb Emili Xaló, que és membre d'aquesta entitat, perquè ens expliqui com ho faran enguany. Emili Xaló, benvingut, com està?
1: Molt bé, molt bé. Endavant.
0: De quina manera commemoraran aquest any aquest Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura des de l'ACAT?
1: Bé, nosaltres ho commemorem pregant, fent pregàries, però precisament a l'ACAT França doncs, van instituir una cosa molt brillant, que era la nit de vella. Durant una nit es reunien tots els membres de l'ACAT França, que entre membres i donants són 25.000, doncs es reunien molts milers de membres d'ACAT França a diferents parròquies, perquè allà això s'organitza per parròquies, doncs parlant de torturats, signant crides per enviar als presidents de la República o als presidents del país que, on hi ha torturats, i es feia aquest treball d'enviament de cartes i també de pregària, no? O sigui, això durava diverses hores a la nit, generalment el dia 26 de juny. Nosaltres això no hi participem, però fem una pregària, cada dos mesos fem pregàries que pels torturats i pels torturadors, no? Que ve a ser el mateix, eh?
0: Mm-hmm. Expliqui'ns això una mica. Digui.
1: No, ja pots dir.
0: No, li anava a preguntar precisament a això que comentava ara. Si ens podia explicar per què aquesta pregària és pels torturats, però també pels torturadors, que és una cosa que potser sorprèn.
1: Sí, també preguem pels torturadors, perquè realment si deixessin de torturar seria molt perfecte, no? Els torturadors són persones que segurament en l'àmbit familiar són bellíssimes persones, bellíssimes entre cometes, considerades per la família, doncs gent, pares i esposos edificants, i que té una doble vida, aquest senyor té una doble vida i es dedica a torturar a les hores de treball, no? Aquest és el prec pels torturats. Pels torturadors és que deixin, que comprenguin que torturar està molt mal fet i que és pràcticament un crim, no?
0: Si ens fixem en les tortures, com podríem definir la situació actual a escala mundial d'una banda i també estatal de l'altra?
1: Bé, actualment, a part de la pena de mort, que si vol després en parlarem, que nosaltres també som molt contraris, en quant a la tortura, precisament ara vinc d'un congrés que hem tingut a Abidjan, la capital econòmica de la Côte d'Ivoire, i es va dir clarament que actualment el 80% d'actes delictius són actes cruels, tractaments cruels, inhumans i degradants, i que els casos de tortura només ocupa un 20%. Amb això hem guanyat alguna cosa. Per tant, els tractes cruels, inhumans i degradants, nosaltres també hi estem en contra, perquè són això, cruels, inhumans i degradants, i últimament hem pogut treballar contra un d'aquests tractes inhumans i degradants.
0: Ara ens comentava que també lluiten contra la pena de mort. De fet, el 2025, corregeix-me si m'equivoco, va ser l'any amb més execucions a nivell mundial des de 1981.
1: Sí. La pena de mort està en alguns països va bé perquè s'ha eliminat i en altres països no s'elimina mai, com els casos que no hi ha estadístiques, per exemple, Xina i altres països, Iran també, doncs hi ha una falta de transparència total, ningú sap el que passa a Xina i passen coses molt greus. I en canvi també hi ha una altra cosa greu, que és que a la República Democràtica del Congo ja hi havia pràcticament la moratòria, és a dir, que no executaven penes de mort, i últimament es va provar doncs executar-les. a començar a executar-les. O sigui, hi va haver un pas enrere en aquest sentit. O sigui, hi ha de tot, no? I en canvi, hi ha altres països de l'Àfrica que han abolit la pena de mort, com el Txad, etcètera, etcètera. Hi ha, o sigui, hi ha coses que van bé i altres coses que, en les quals retrocedim.
0: Per què consideren que aquesta condemna, que la pena de mort, no és una opció que s'hauria d'abolir?
1: Bueno, nosaltres considerem que la pena de mort s'hauria d'abolir a tot arreu. S'hauria d'abolir a tot arreu i bé, als Estats Units la cosa també va positiva en el sentit de que en els últims 20 anys hi ha hagut molts estats que alguns estats que l'han abolit, no? La pena de mort no serveix per res. O sigui, es demostra, per exemple, al Canadà, que es va abolir la pena de mort fa molts anys, que en el moment que es va abolir fins ara, les execucions, o sigui, els assassinats, han baixat d'un 40% en 15 o 20 anys. Això passa sovint. L'efecte és el contrari del que la gent de pensament molt dretà es pensa.
0: Si algun oient que ens està escoltant vol col·laborar amb vostès, com ho pot fer o com pot seguir l'activitat que fan des de la CAT durant tot l'any? Perquè ja ens estem centrant, o ens hem començat a centrar en el 26 de juny, no?, i els seus entorns, però durant l'any vostès, com ens explicava, també lluiten contra, per exemple, la pena de mort.
1: Sí, nosaltres tenim una web, que ara la diré lentament perquè la gent ho pugui captar, és acat.pangea.org. Amb aquesta web expliquem tot el que fem i després tenim també uns butlletins trimestrals que ara estem en el número, ara no recordo, però s'edita cada trimestre i s'edita cada trimestre des de la nostra fundació. Cada 3 mesos, sí, estem en el butlletí número 156. Per tant, fa 156 trimestres que existim perquè mai s'ha deixat de publicar des del nostre inici, des de la nostra fundació, el 1987. I en aquest butlletí trimestral, doncs, expliquem una sèrie de coses de drets humans, els actes de tractaments inhumans, cruels i degradants i tortures per les quals nosaltres hem actuat aquest trimestre, etcètera, etcètera. És un butlletí de drets humans, eh? Que això també, aquests butlletins estan publicats a la nostra web, del qual us he donat la referència fa un moment.
0: Exacte, recordem, acat.pangea.org, allà hi trobareu tota la informació sobre l'entitat i també aquests butlletins trimestrals de drets humans on es repassen les diverses tortures i actes inhumans degradants que actualment es continuen executant arreu del món. Emili, abans d'acomiadar-lo, hi ha hagut un moment de la conversa que parlava d'aquestes crides urgents, aquestes cartes que les acompanyen. Expliqui'ns en què consisteixen, com funciona.
1: Bé, aquestes crides urgents és una de les activitats que fem. Cada soci en fa una, dos o tres segons el que desitgi i són crides quan hi ha actes de tortura o tractaments inhumans a diferents parts del món. Doncs redactem la crida des de la CAT, des de la Junta de la CAT i l'enviem als nostres socis perquè ells puguin actuar i escriure doncs al president del país o al ministre de l'Interior, segons el cas, i generalment també a l'ambaixador a Madrid d'aquest país. I li comuniquem doncs que hi ha un senyor que està a la presó des de fa molts mesos sense judici, que això seria un tracte cruel, inhumà i degradant tenir una persona doncs 2 o 3 anys a la presó sense judici, etcètera, no? El nom està en negreta i aquestes cartes les enviem a l'ambaixada i al país corresponent. Això ho fem una, dues o tres vegades, cada soci ho fa d'una a tres vegades al mes. Perdó.
0: Això és només una petita part de tot el que fa l'associació Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura. Anem parlant amb un dels seus membres, que és Emili Xaló. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a tu.
0: El like Aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. De tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
0: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
2: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també haig de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissària Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissàries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
0: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no?, sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
2: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques, i llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir, que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
0: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
2: Sí, de fet, que és interessant de l'exposició dels CCCBs, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
0: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
2: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions, mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no?, a través dels quals ens arriben, no?, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest, sobretot, un cànon que ve d'Europa, que pertany, no?, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest biaix burgès blanc i masculí, no? Que això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
0: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no està satisfeta amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
2: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no?, aquest ideal, que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no?, i unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
0: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant, que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
2: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències, com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres, l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no?, o nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no?, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar, com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites de colonials, que hi ha passats, hi ha formes, hi ha cultures, hi ha territoris, hi ha cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
0: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
2: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veieu l'exposició.
0: I tant, tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada, Júlia, fins aviat.
2: Vinga, moltes gràcies.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
3: Només he conegut un traïdor consumat i autèntic. Així definia Napoleó a Josep Fuché, el protagonista d'una de les biografies més brillants que va escriure Stefan Zweig, Fouché, retrat d'un home polític. Nascut el 1759, Fouché va començar la seva trajectòria al seminari, però aviat es va deixar endur per l'entusiasme revolucionari de 1789. Al llarg de 15 anys va ocupar càrrecs de responsabilitat en totes les etapes d'aquest període convuls: el directori, el consolat, l'imperi napoleònic i la restauració monàrquica de Lluís XVIII. Amb un estil viu i captivador, Suait ofereix un retrat psicològic meticulós i al mateix temps un reportatge apassionat de les sacsejades polítiques i socials de la Revolució Francesa. L'autor defuig l'èpica i mostra, en canvi, el vessant més sagnant i menys heroic dels fets. El Fuixer que descriu Suait és un home fred i calculador, un intrigant nat, traïdor per instint i absolutament amoral. Un ésser avesat a moure tots els fils des de l'ombra, sense assumir mai responsabilitats directes, però exercint sempre una influència decisiva. Va ser clau en l'ascens de Napoleó. L'ajudà el 18 de Brumari i fou recompensat amb el Ministeri de Policia, un càrrec que exercí amb una eficàcia implacable, i instaurà un sistema de vigilància que esdevindria model de molts règims posteriors, basat en prefectures, comissaries i una extensa xarxa de confidents que s'estenia per tots els estaments socials. Entre els seus informadors hi havia fins i tot Josefina Bonaparte, esposa de l'emperador. Fuixer fou dels primers a entendre que la informació és poder i que amb diners es pot aconseguir gairebé tot.
0: Va intuir molt abans que els ideòlegs de la política moderna que el poder descansa en l'eficàcia, el control, la informació i la propaganda.
3: Suait no jutja, sinó que presenta Fuixer com l'arquetip d'alguns polítics moderns, freds, calculadors, amb l'únic objectiu de perpetuar-se en el poder. L'ambigüitat moral de Fuixer no només fascina, sinó que obliga a reflexionar sobre els límits i l'ètica del poder.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però això sí, amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Para los atrevidos.
3: What's with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
5: Estaba pensando en ti.
2: Repetidores.
6: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
7: Bailando.
2: Románticos.
8: Oh,
2: y en definitiva, para todos los alumnos,
9: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
10: Radio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: La mejor música en Radio Montornés.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

sempre, portes obertes, guiris borratxes, dins les dunes. A la camada sonen més pinos, però els indecisos paren dins. Missatges, llums a derives, rastre poemes, sons, imatges, platja deserta.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Soc el Tomàs Cascante, cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
3: Cada dilluns a la una del migdia a Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra. Esteu escoltant Espai Lounge. Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Hola, benvinguts, benvingudes a Selecció Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Michael E, Nature Boy, Raro Tango, Ango Fora, entre molts altres. Comencem i avui ho fem amb No Digiti de Jazzistics. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Et trobes malament? Truca al 061. Creus que has d'anar a urgències? Primer 061. Saps a quin centre has d'anar? T'ho diem al 061. On t'atendran abans? 061. Abans d'anar a urgències, truca al 061. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
1: Esclaten les tulipes, els narcisos, la ginesta, els giris i els geranis. Les granotes croen a les tolles. Abelles, borinots, marietes, formigues, estan tots molt actius buscant el néctar. Ja és primavera, a les mañanes de Ràdio Montornès. Dona'm primavera.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Emergències, digui'm.
3: Hola, amb la policia?
4: Digue'm.
3: M'han robat, m'han robat.
4: Què t'han robat?
5: M'han robat el cor.
6: Clar que sí. Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
7: El meu ja me l'has robat, Mireia.
8: I m'he posat a pensar en tu.
9: A Ràdio Montornès, la intersecció.
10: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Nascuda el 24 d'abril de 1942 al barri novaiorquès de Brooklyn, Barbra Streisand s'ha convertit en una de les figures més influents de la cultura popular nord-americana del segle XX i inicis del segle XXI. Cantant, compositora, actriu, productora i directora de cinema, la seva trajectòria artística constitueix un cas excepcional dins la història de Hollywood. La consagració li va arribar amb Fanny Gale amb només 22 anys. L'adaptació cinematogràfica dirigida per William Wyler li va valer l'Oscar a millor actriu el 1969. A partir d'aquell moment arribaria The Way We Were, sota la direcció de Sidney Pollack, A Star Is Born, al costat de Kris Kristofferson o Gentil, projecte que la va convertir en una de les primeres dones en control creatiu integral. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Barbra Joan Streisand va néixer el 24 d'abril de 1942 a Brooklyn, un dels districtes de Nova York. El seu pare, Emmanuel Streisand, exercia com a professor de gramàtica i literatura. La seva mare, Diana Ida Rosen, treballava com a secretària, tot i que havia intentat iniciar-se en el cant durant la seva joventut. La mort sobtada del pare de Barbra, a conseqüència d'una negligència mèdica, després de patir un atac epilèptic quan ella tenia només 15 mesos, va provocar una situació econòmica complicada en la família, que marcaria profundament la seva infantesa. Streisand era la filla gran de la família. Tenia un germà, Sheldon, i anys més tard, després del segon matrimoni de la seva mare amb Louis Klein, venedor d'automòbils, naixeria la seva germanastra Roslyn. Aquesta estructura familiar complexa va influir notablement en el temperament reservat i alhora extraordinàriament ambiciós de l'artista. La seva infantesa es desenvolupà principalment a Brooklyn, en un entorn allunyat del glamour, associat posteriorment a la seva figura pública. Durant aquells primers anys, Streisand va mostrar una personalitat introspectiva, però també una fascinació encara incipient pel cinema clàssic de Hollywood. Admirava especialment les interpretacions de Katharine Hepburn, Ingrid Bergman i Marlene Dietrich, models interpretatius que influïen posteriorment en la seva concepció dramàtica dels personatges.
2: I'll

Barbara va cursar els estudis elementals a diverses escoles públiques de Brooklyn, entre elles la Public School 89. Posteriorment va ingressar a l'Erasmus Hall High School, un centre especialment conegut per haver format nombroses figures artístiques. En aquell institut va coincidir amb futurs noms destacats de la cultura popular nord-americana, com Neil Diamond o Bobby Fischer. A diferència d'altres intèrprets de la seva generació, Barbara no va seguir una formació acadèmica artística convencional, ni va estudiar en escoles dramàtiques prestigioses. La seva preparació va ser essencialment autodidacta. Aprenia observant el treball d'altres actors, escoltant enregistraments vocals i freqüentant sales teatrals i musicals de Manhattan. Ja durant l'adolescència, va desenvolupar un registre vocal amb una extraordinària precisió tècnica i una gran capacitat narrativa. A finals dels anys 50, comença a participar en concursos amateurs de talents i a fer petites actuacions en clubs nocturns de Greenwich Village com el Lion, el Bonsoir i el Blue Angel, espais on ràpidament va atraure l'atenció per una combinació poc habitual d'humor, sofisticació vocal i forta personalitat escènica. Aquests petits escenaris serien fonamentals pel desenvolupament de la seva carrera posterior i la crítica especialitzada va començar a fixar-se en ella molt aviat.

0: You're the top.
1: El gran salt teatral va arribar al 1962, quan el productor David Merrick la va contractar per participar en el musical de Broadway I Can Get It For You Wholesale. L'obra, dirigida per Arthur Lawrence i amb música de Harold Rome, va representar el debut professional de Streisand a Broadway. Tot i interpretar un paper secundari, la seva actuació va eclipsar bona part del repartiment principal. La crítica novaiorquesa va quedar impressionada per la seva presència escènica i pel control vocal de la jove artista. Aquell treball li va valer una nominació als Premis Tony i, sobretot, va consolidar el seu nom dins de la indústria teatral nord-americana. Durant la producció de I Can Get It For You Wholesale, Streisand va iniciar una relació sentimental amb l'actor Elliot Gould, que també formava part del repartiment. La parella es convertiria en una de les unions més mediàtiques del món de l'espectacle. El seu èxit teatral va coincidir amb l'inici de la seva carrera discogràfica. El 1963 va signar un contracte amb Columbia Records, dirigida en aquell moment pel productor musical Goddard Lieberson. Aquell mateix any va aparèixer el seu primer àlbum, The Barbra Streisand Album, enregistrat sota la supervisió musical de Peter Matz. El disc, que inclou una selecció de clàssics del repertori americà, va guanyar 2 premis Grammy, incloent el de millor àlbum vocal femení i el de millor artista revelació.

pocket. I love you, brand new. Get.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La irrupció de Streisand a la televisió també va ser immediata. Les seves aparicions en programes de gran audiència van contribuir decisivament en donar-li una certa popularitat. L'any 1964 marcaria un punt de no retorn en la trajectòria de Barbara. El productor Ray Stark, gendre de la llegendària comedianta i cantant Fanny Brice, impulsava aleshores un musical biogràfic centrat en la vida de Brice. El projecte anomenat Fanny Girl havia de convertir-se en una de les grans produccions teatrals de la dècada. Inicialment, es van tenir dubtes sobre la idoneïtat de Streisand per al paper protagonista. Tanmateix, el dramaturg i director Jerome Robbins i especialment la guionista Isobel Lennart van defensar fermament la seva incorporació. La decisió acabaria resultant determinant. L'estrena de Fanny Girl a Broadway va resultar ser tot un triomf. La interpretació de Streisand com Fanny Brice aplegava comicitat, vulnerabilitat dramàtica i una potència vocal extraordinària. La producció es va convertir en un fenomen cultural i va consolidar Streisand com una de les grans estrelles de Broadway. L'adaptació cinematogràfica va arribar al 1968 sota la direcció de William Wyler. Tot i les reticències inicials dels estudis Columbia Pictures, Ray Stark va insistir en que només Streisand podia interpretar Fanny Brice al pantalla.
2: The greatest star I am by far, but no one knows it. Why they gonna hear a voice, a silver flute, they'll cheer each tune. Hey, that is terrific. When I expose it, now can't you see to look at me that I'm a natural chameleon. As chameleon I just feel I've so much to offer. Hey, listen, kid, I know I'd be divine because I'm a natural coffer. Some ain't got it, not a lump. I'm a great big clump of talent left. They'll bend in half. Did you ever hear a story about the traveling salesman?

La versió cinematogràfica de Funny Girl va comptar amb la participació d'Omar Sharif en el paper de Nick Einstein. Durant el rodatge, la relació professional entre Streisand i Sharif va despertar una enorme tensió mediàtica. El 1969, Barbara Streisand va rebre l'Oscar a millor actriu, premi compartit ex aequo amb Katharine Hepburn per El león en invierno. Es tractava del primer gran reconeixement cinematogràfic de la seva carrera. Aquest fet coincidia amb el seu reconeixement dins la indústria musical i amb l'augment de la seva presència televisiva amb especials com My Name is Barbara, produït per la cadena CBS. A tot això, hem d'afegir el seu interès creixent per la direcció. Streisand supervisava la il·luminació, muntatge, direcció musical i concepció visual dels seus projectes televisius. En l'àmbit personal, la seva relació amb Elliot Gould es va consolidar durant aquests anys. La parella es va casar el 1963 i tres anys després va néixer el seu únic fill, Jason Gould. Mentre Hollywood descobria una nova icona cinematogràfica, Barbara començava a construir una posició insòlita de poder creatiu reservada fins aquell moment gairebé exclusivament per als homes. La indústria començava a percebre-la no només com una estrella, sinó com una creadora capaç d'intervenir decisivament en guions, muntatge, fotografia i producció.

El seu següent gran projecte va ser Hello, Dolly, adaptació cinematogràfica del musical de Broadway dirigit per Gene Kelly. Compartint protagonisme amb Walter Matthau, Streisand assumia un paper especialment exigent, interpretar una vídua casamentera molt més madura que ella. Tot i l'enorme desplegament de producció, la pel·lícula no va obtenir l'impacte esperat. Als inicis dels 70, Streisand va decidir allunyar-se parcialment del musical clàssic per explorar registres més contemporanis. Aquesta evolució es va materialitzar amb La gateta i el mussol, sota la direcció de Herbert Ross i coprotagonitzada per George Segal. El film mostrava una faceta còmica més moderna i urbana de l'actriu. El mateix període va coincidir amb importants canvis personals. El matrimoni amb Elliot Gould es va anar deteriorant progressivament a causa de les tensions professionals i de la intensa exposició mediàtica de tots dos. La separació de la parella va arribar al 1971 i el divorci 2 anys més tard. Tot i la ruptura, ambdós van seguir mantenint una relació cordial centrada especialment en l'educació del seu fill. Però la consolidació definitiva de Barbara com a actriu dramàtica va arribar amb Tal com érem, dirigida per Sidney Pollack i coprotagonitzada per Robert Redford.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Tal i com érem, escrita pel guionista Arthur Lawrence, explorava les tensions polítiques i sentimentals entre dos personatges profundament diferents durant les dècades del macartisme. La interpretació de l'actriu com Katie Morosky va ser àmpliament elogiada per la crítica. Paral·lelament, la cançó principal de la banda sonora, composta per Marvin Hamlisch, amb lletra d'Alan i Marilyn Berman, es va convertir en un dels grans himnes romàntics de la dècada. Poc després, Bàrbara protagonitzaria Tot ho faig per tu i, sobretot, el gran èxit comercial Ha nascut una estrella, la nova versió del clàssic de Hollywood de l'any 1937, dirigida per Frank Pearson. La producció impulsada activament per la mateixa Streisand com a productora incorporava una estètica vinculada al rock contemporani i comptava amb Kris Kristofferson com a coprotagonista. La cançó Evergreen, composta conjuntament per Streisand i Paul Williams, va guanyar l'Oscar a millor cançó original l'any 1977. Amb aquest guardó, Streisand es convertia també en la primera dona en obtenir un Oscar a la categoria de millor compositora musical.

A finals dels anys 70 i inicis dels 80, Barbra inicia una transformació decisiva, el pas d'intèrpret a autora. Aquest canvi no es produeix d'una forma casual, sinó com a culminació d'un procés de control progressiu sobre els seus projectes musicals i cinematogràfics. Després de l'experiència com a productora de Ha nascut una estrella, l'actriu decideix donar un pas més i ho fa amb Gentil. En aquesta pel·lícula basada en el relat de Isaac Bashevis Sinner, Streisand no només protagonitza el film, sinó que també n'assumeix la direcció, la producció i la coescriptura del guió. El desenvolupament de Gentil va ser llarg i complex. Durant més d'una dècada, la directora va treballar amb diferents guionistes, entre els quals destaca Jack Rosenhall. El projecte es va topar amb resistències dins la indústria per la seva naturalesa híbrida entre musical, drama i reflexió sobre la identitat de gènere. Finalment, Gentil es va rodar a Europa amb equips tècnics internacionals. L'estrena del film va suposar una fita històrica. Streisand es convertia en la primera dona de la història del cinema nord-americà en dirigir, produir, escriure i protagonitzar una gran producció. La pel·lícula va ser nominada per l'Acadèmia en 5 candidatures i va obtenir el guardó a millor banda sonora original per Michel Legrand. També va obtenir 2 globus d'or en les categories de millor pel·lícula i millor direcció.

Durant els anys 80, la seva carrera com a actriu va continuar en títols com Loca, sota la direcció de Martin Reed, on interpretava una dona enfrontada al sistema judicial nord-americà. L'any 1991 va arribar a un altre projecte clau dins de la seva trajectòria, El príncep de les marees, dirigit per ella i compartint protagonisme amb Nick Nolte. El film, basat en la novel·la de Pat Conroy, va obtenir múltiples nominacions als Premis Oscar, incloent la de millor pel·lícula i millor actor principal per Nick Nolte. Paral·lelament, Streisand manté una intensa activitat dins de la indústria musical, col·labora amb productors com David Foster i amplia el seu repertori amb arranjaments orquestrals de gran format. En l'àmbit personal, després del divorci amb Gold, la seva vida sentimental es manté discretament fora del focus mediàtic durant diversos anys, fins que a finals dels 80 inicia una relació amb l'actor Don Johnson, que no va arribar a un any. L'any 1996 va dirigir L'amor té dues cares, adaptació contemporània del film francès d'André Cayatte. La producció, coprotagonitzada per Jeff Bridges, aprofundeix en temes recurrents dins la seva filmografia: la vulnerabilitat emocional, la percepció física de la dona i les relacions intel·lectuals. La interpretació de Lauren Bacall va ser especialment celebrada i li va valer un Globus d'Or i una nominació a l'Oscar.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: En l'àmbit personal, Streisand inicia a mitjans dels 90 una relació estable amb James Brolin. La parella es va casar el 1988 en una cerimònia privada celebrada a Malibu. L'actriu augmenta la seva implicació política i en projectes humanitaris, que inclouen la defensa dels drets civils, la investigació mèdica cardiovascular femenina, protecció del medi ambient, drets de les dones i llibertat d'expressió artística. Amb aquesta finalitat funda la Streisand Foundation. Al llarg de la seva carrera ha rebut diversos premis Grammy, 2 Oscar, 5 Emmy, un premi Tony especial i 9 Globus d'Or, entre d'altres. Però els reconeixements internacionals continuen creixent amb el pas dels anys. Un dels més destacats arriba aquest 2026, quan el Festival de Cannes li ha concedit la Palma d'Or d'Honor per la seva trajectòria artística. El certamen francès destaca especialment la seva contribució a la modernització del musical cinematogràfic, la seva tasca com a directora i productora, la influència per a diverses generacions d'actrius i cineastes i la defensa de l'autoria femenina dins la indústria audiovisual. Avui, Barbra Streisand està considerada com a una de les últimes grans figures globals de l'entreteniment. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
1: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici, cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
0: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
1: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: tu, que t'agrada el jazz? Ara comença Sit Jazz. Recomanacions didàctiques i musicals.
1: Toni Solà, Josep Travé, Marc Ferrer, Òscar Font, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Marta Sierra, David Vinyoles, Joan Balaguer i Pere Pons.
0: Col·laboració especial de
1: David Travé Mas del Club Jazz Terrassa.
0: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández.
1: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

malauradament, el passat 25 de maig ens va deixar el gran Sonny Rollins, el colós del saxo tenor, una de les figures més llegendàries del jazz, una de les poques que quedaven en vida.

va deixar a l'edat de 95 anys. El meu marit havia nascut a Nova York el 1930. Ha sigut una de les figures més grans de la història del jazz. Era un mite vivent. Aquí el tenim amb un dels discos doncs, més importants de la seva carrera, que va fer amb només 26 anys. Estem parlant del gran disc Saxofon Colossus. Un dels que ha quedat ja com un disc emblemàtic per la història. Aquí el tenim amb ell, naturalment, el saxo tenor. Tommy Flanagan al piano, Tull Watkins contrabaix i Max Roach a la bateria. El tema que ens interpreten és un tema emblemàtic també de la història del jazz, una composició pròpia de Sonny Rollins. Descansi en pau el gran mestre, el gran geni Sonny Rollins. Us deixem amb el tema Strode Road.

amics del Sit Jazz. Soc la Marta Sierra, violinista de jazz de Barcelona. I avui us vull presentar el tema Them That Eyes, interpretat i enregistrat el 1973 per dos gegants del jazz com són Stefan Grappelli al violí i Oscar Peterson al piano. Aquest estàndard, nascut als anys 30, es converteix aquí en una conversa brillant i elegant entre el violí ple d'espurna de Grappelli i el swing imparable de Peterson al piano. Acompanyats per una secció rítmica excepcional amb Nils Henning Ørsted Petersen i Kenny Clarke, els músics juguen amb el tema amb una naturalitat impressionant, combinant el virtuosisme i l'alegria que tant els caracteritza. Una mostra perfecta d'aquell jazz sofisticat i càlid que feia d'aquestes trobades parisines quelcom d'únic i excepcional. Desitjo que ho gaudiu i fins la propera.

0: tarda, sóc en Marc Ferrer. Salutacions a oients i equip del Sitges amb Víctor Oller.
1: Ever since my heart took such a tumble.
0: Avui m'agradaria recomanar-vos el tema Will You Still Be Mine, una peça escrita l'any 1940 pel compositor i pianista, també cantant, Matt Dennis, juntament amb el lletrista Tom Adder.
1: Will it be just a memory?
0: Un tema escrit per ser interpretat per l'orquestra de Tommy Dorsey. La lletra original de la cançó és molt curiosa, ja que feia preguntes iròniques sobre si l'amor de la parella duraria tant com algunes coses que aleshores semblaven eternes. Amb el pas dels anys, la peça va fer un salt molt interessant, va deixar enrere la part cantada per convertir-se en una de les cançons instrumentals preferides pels músics de jazz. I una de les gravacions més lloades va ser la del mateix compositor Matt Dennis, en un disc titulat Play and Sings, enregistrat en directe l'any 1954.
2: Show me the way to get out of this world. That's where everything is. Everything's going, I don't want to stay here. Wants to stick around and watch the world disappear.
0: I on Matt Dennis encapçala la formació al piano i a la veu, el contrabaix de Gene Ingram i la bateria de Mark Barnett. Espero que us agradi. Una forta abraçada.

0: Estàs escoltant els Sitges de Víctor Uller i els seus col·laboradors.
1: Un programa de Ràdio Sitges.
2: Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La meva recomanació d'avui és la d'una big band, sens dubte una de les més llegendàries. Es tracta de la Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. I us porto un disc indispensable, enregistrat el 1969 i sota el nom de Central Park North. Amb uns arranjaments impecables i molt creatius, solistes increïbles i moltíssim de swing. Tot plegat, una combinació explosiva. N'escoltarem el tema Big Dipper, composició del co-líder i trompetista Thad Jones.

0: El programa que esteu escoltant és una reemissió. Algunes dates i hores poden no coincidir amb les actuals.
1: Una salutació des de Jazz Terrassa a tots els oients, a tots els col·laboradors i en especial al Víctor Oller per fer aquest programa al Sit Jazz. Comencem la setmana a Terrassa i arrenquem el dijous dia 11 amb la tradicional Jam Session. La col·laboració periòdica entre Jazz Terrassa i el taller de músics ESM continua portant a la nova Jazz Cava nous talents sorgits del Centre Pedagògic Barceloní. En aquesta ocasió, la Jam Session comptarà amb la participació de Sama Quartet, una jove formació nascuda a Barcelona. Serà dijous dia 11 a 9:45 del vespre. De Xuxus arriben divendres dia 12 a la nova Jazz Cava amb una proposta carregada de groove, elegància i esperit festiu, recuperant el so clàssic del soul, el blues i el funk de les dècades daurades de la música negra nord-americana. El trio està format per 3 membres amb més de 20 anys de trajectòria. Dave Wilkinson a la veu i a la guitarra, Abel Boquera a l'orgue Hammond i Caspar Sant Charles a la bateria. Serà divendres dia 12 a 9:45 del vespre. Sota la direcció de l'incombustible Enric Alegre, la Freddy's Hard Bop Project presenta un homenatge a una de les etapes més brillants i influents de la història del jazz. El Hard Bop, el projecte de la Freddy's, revisita l'univers musical de compositors i figures capdals d'aquest període com Art Blakey, Benny Golson, Art Pepper o Oliver Nelson. No us ho perdeu. Serà dissabte, dia 13 de juny, a 9:45 a la nova Jazz Cava de Terrassa. Teniu tota la informació i la venda d'entrades a jazzterrassa.org.

Ell va néixer a Los Angeles i ben aviat va començar a tocar el violí. Després d'escoltar el disc Boss Guitar de Wes Montgomery, va canviar a la guitarra. Amb 19 anys va començar a tocar a Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Allà va fer el paper de guitarrista de jazz clàssic i va aprendre a tocar amb big bands amb un nivell excel·lent. Al llarg de la seva trajectòria també ha col·laborat amb increïbles músics com Elian Elias, Benny Golson, James Moody, Nancy Wilson, Curtis Fuller o Larry Golson.

està influenciat per una manera de tocar força clàssica i s'emmiralla amb guitarristes com Joe Pass, Tal Farlow, Herb Ellis, Jim Hall o un dels seus ídols actuals, Peter Bernstein. El tema que escoltarem ara, Squat i Roll, el va escriure Johnny Hodges i és un rhythm change tocat a tempo alt, és un up tempo. Acompanya a Graham Dexter, Jeff Hamilton a la bateria, John Clayton al baix i Tamir Hendelman al piano. Un quartet d'All Stars. Podreu escoltar el fraseig, el so i la creativitat d'aquest guitarrista extraordinari.

0: tens disponible als Sitges d'avui a iVox.com.
1: Amigues i amics del Sitges, aquí Pere Pons qui us parla, i també emmarcats en aquest període ja preestiu i amb la calor que ja està marcant el territori climàtic, i nosaltres també ens hem posat tropicals a través d'una de les veus més càlides, més brasileres que hi ha a casa nostra, que és la veu de Carme Canela. En aquest cas interpretant la peça del seu amic i admirat Ginga, amb qui ha col·laborat en diferents ocasions. Choro para sé és la cançó que hem escollit. Aquí està acompanyada pel contrabaixista Javier Colina. És una gravació exclusiva, una gravació en directe de Carme Canela, que aquest estiu estarà actuant precisament també en repertori brasiler el 27 de juny a la Bisbal d'Empordà, als jardins de l'Hotel Tasmània, amb un quintet de luxe liderat pel saxofonista Miguel Pincho Villar. Aquí la tenim fent aquest clàssic de Ginga, aquest Choro para sé, acompanyat del contrabaix per Javier Colina. Carme Canela.

Ei, guapos, guapas i guapis, què tal? Óscar Font per portar-vos un nou tema de Jazz Clàssic. Avui un tema composat pel senyor Fats Waller de l'any 1900... no sé quan va composar, la veritat. Però sí que ho van registrar l'orquestra del Fletcher Henderson a l'any 1926. Fer aquesta primera versió suculenta i fantàstica amb un solo fabulós del Thomas Hawkins, el tema Estampida. No us porto la versió original, sinó que us en porto una que no desmereix gens en absolut. Està reinterpretada per una formació una mica més petita que no pas la de Fletcher Henderson i és la Porteña Jazz Band. Formació argentina, que l'any 1968 van enregistrar Estampida. No tenien el Clement Hawkins, però tenien l'Alfredo Espinosa, un xaval que no era argentí, era xilè, era de Xile, però tocava amb la Porteña Jazz Band. Escoltareu que, un cop exposat el tema, el primer solo de saxo alt és el de l'Alfredo Espinosa. Brutal. Brutal, però ho diu tot. Un tio amb una imaginació desbordant i una tècnica brutal. Així doncs, anem a escoltar aquest fabulós Estampida per la Porteña Jazz Band.

Hola, amics i amigues del Sitges, sóc en Joan Balaguer des del Xef de la Ràdio. Avui recuperem una de les anècdotes més divertides i llegendàries del món del jazz i l'orgue Hammond B3, sí, aquell instrument que a mi m'agrada tant. I com a protagonista tenim el gran Jimmy Smith, el pare de la manera com es toca l'orgue modern. La història explica que Jimmy Smith era extremadament protector amb el seu so i el seu instrument. En aquella època, els òrgans Hammond anaven acompanyats dels famosos altaveus Leslie, que donaven aquell so característic de vibrato, era aquell altaveu que anava donant voltes. Es diu que una vegada, durant una sessió en un club on compartia escenari amb un altre rockista jove que intentava impressionar-lo, en Jimmy es va cansar de veure com el noi intentava copiar tots els seus trucs i registres. El jove organista va anar un moment al bany. Abans del seu set, Jimmy Smith es va acostar sigilosament a l'orgue i va fer un petit canvi que no es notava gaire, aparentment, i és que va canviar els cables dels pedals i va canviar el de volum amb el de Leslie. Què va passar? Doncs que cada vegada que el nano intentava pujar el volum per crear un clímax, l'altaveu començava a girar tota llet i feia un vibrato que ell no s'esperava, i a l'inrevés, quan intentava frenar el motor del Leslie per posar-hi sentiment, l'orgue de cop fotia un clatellot de volum que gairebé feia caure les copes de les taules. El jove estava desesperat, pensant que l'orgue s'havia tornat boig o que hi havia un poltergeist a la sala. Mentrestant, en Jimmy Smith se'l mirava des de la barra del bar, somrient i bevent el seu bourbon com si no hagués trencat mai un plat. El que no he estat capaç d'esbrinar és si aquesta broma li va gastar a en Joey DiFrancesco, que al principi estava sota l'ala del Jimmy Smith, o al Richard Ruth Holmes. No sabem qui dels dos era, si algú sap que ens ho digui. En qualsevol cas, és molt fotut reconèixer que tu eres la víctima d'aquella broma, perquè primer reconeixies que el mestre t'havia pres el pèl i segona demostraves que no tenies ni idea de com funcionaven les connexions d'un B3. Per a un organista de jazz d'aquella època, obrir la part del darrere del moble i saber quina vàlvula o quin cable fallava era tan important com saber fer anar els drovers, aquells tiradors que controlen el so. Per tant, el jove, fos qui fos, va preferir empassar-se l'orgull, suar la cansada de l'escenari i no explicar-ho a ell. I ara suposarem, per allò de suposar alguna cosa, que el que va patir la broma va ser en Richard Groove Holmes. Si això va ser així, està clar que aquest home no es va arronsar, perquè hauria pensat: d'acord, Jimmy, t'agrada jugar amb el volum i la velocitat? Doncs ara veuràs què és tenir un autèntic groove modern. Tant va ser així que l'any 1974 Holmes va entrar a l'estudi de Nova York sota el segell Groove Merchant per gravar un disc que seria la seva gran declaració de rebel·lia i maduresa, New Groove. La peça que obre el disc com un cop de puny sobre la taula és aquest Red Onion, una composició compartida entre el mateix Holmes i l'arranjador Manny Albam. A la bateria hi trobem el mític Bernard Purdy. El pols elèctric de les guitarres es reparteix entre els dos grans, Leon Cook i O'Donnell Levy. A la secció de vents, que és un autèntic transatlàntic, tenim Lady Daniels amb Burt Collins, John Faddis, Ernie Royal i Marvin Stamm, que fan que els arranjaments de Manny Albam sonin tallants i sofisticats.

0: Recorda, ja pots recuperar els Sitges d'avui a ivox.com.
1: Hola, amics oients del Sitges d'en Víctor Oller. Us parla en David Vinyoles.

Ja fa molt temps que tenia ganes de portar-vos alguna cosa d'aquesta gran artista, com és la compositora i conductora de la seva pròpia Big Band. Estic parlant ni més ni menys que de la Maria Schneider. Una gran artista que ja fa uns anys crec que ha trencat bastant amb el paradigma de les Big Bands. I està escrivint una música realment personal i distintiva, molt camerística, jugant amb molts colors, harmònicament molt rítmica i amb unes evolucions melòdiques fantàstiques. Us porto un disc que ja té uns quants anys, però és el disc amb qui jo vaig descobrir aquesta gran artista. És un disc del 1992 que porta per títol Evanescence. Us proposo aquest tema que porta per títol Some Circles. Espero que el gaudiu, el disfruteu tant com jo. Una abraçada jazzística i fins la propera.

0: Has escoltat Sitges. Recomanacions didàctiques i musicals.
1: Toni Solà, Josep Travé, Marc Ferrer, Òscar Font, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Marta Sierra, David Vinyoles, Joan Balaguer i Pere Pons.
0: Col·laboració especial de
1: David Travé Mas del Club Jazz Terrassa.
0: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández.
1: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.
2: Piano, producer, arranged by
3: the multi-Grammy award-winning Eliane Elias.